0: més allà, benvinguts a fer punyetes! Calum estava mirant de reull a veure si la clavava o no la clavava i l'he clavat, eh? Encara me'n recordo, eh?
1: Hasta el fondo, tites.
0: Què fas, Calu? Com estàs?
1: Pues amb moltíssimes ganes de tornar-te aquí, tio, en directe, un dia més, al 96.0 de la freqüència modulada.
2: Antena Calu, sempre.
0: O sigui, fas bona cara avui, eh? Se veu que has vingut amb moltes ganes, eh?
1: Dos minuts abans de començar el directe, a ti t'estava parlant el jefe de vacances.
0: Hòstia, ah, vale, per això està cara.
1: Me l'has adonat.
0: Sí, sí, ho has aconseguit?
1: No puc estar content, tito. Queda un meset, però...
0: Ja estem de celebració.
1: Tito.
0: A veure, va, continuem amb les salutamentes allí dins. Veig, a veure, perquè veig per allí dins, qui hi ha allí dins, qui hi ha?
1: Des de la mismíssima cova.
0: Des d'allí dins, tancat, d'allí dins de la peixera aquella. Què passa, eh? Què passa?
2: No res, moltes ganes de a fer punyetes de dijous la tarda, dijous. En directe, en rigoríssim directe, i dono una primícia. Avui anem a ficar a prova els nostres oients.
1: Vamos.
0: Hombre.
1: Exclusiva.
0: Hombre.
1: Ja, però s'ha faltat l'exclusiva este del xiringuito.
3: Ja seria hora que formessin part del programa. Ja seria hora.
2: Aquí sentim.
3: Ai, que esta musiqueta, que ho hem enllorat, això.
0: Sí, l'hi han llorat, a mi me la tocava imitar i tot. Me la tocava imitar.
3: Ja xerrarem després, que l'últim programa vaig sentir coses.
0: No, me la tocava, me la tocava imitar.
1: Ah, vale,
0: me la tocava imitar.
3: Realment, li puc tocar quan vol.
0: Epa! Epa, exclusiva!
3: L'únic problema serà que la dona, llavors, quan arribarà a casa, anirà una miqueta ruente, però no passa res.
1: Això és ràdio, no es veu res, Nati.
3: Això?
0: Nati, què fas? Què fas? Quanto tiempo?
3: Què? Tots bé?
0: Te van ficar falta al primer programa?
3: No m'ho fica falta. Que sé que damunt jo el vaig sentir, el programa. No com vosaltres que no l'escolteu.
0: Estava en ànima.
3: Jo el vaig sentir.
0: No estava en cos, però estava en ànima.
3: I sí, jo sé que em vau enllorar, que em vau nombrar públicament i tot això.
0: Per això que tu l'has sentit després, què? Dis-mos. Fica-mos una nota.
3: El problema és que jo no vaig poder vindre, que és el que parlem. Lo vaig sentir, com sempre el sento, quan puc online.
0: Sí,
3: m'entens? Però, claro, quin problema hi ha, que jo hauria picat en directe. Però és que si no puc vindre, és que no puc picar tampoc.
0: No quedava bé. Bueno, avui lo que hemos fallat, lo director.
1: El director
0: exclusiu.
1: Padre de família.
0: Ha tornat a fallar?
1: Sí, com era l'àudio, sí, sí.
0: Bé. Ja està bé.
1: Però també l'enyorem, també.
0: Sí.
1: Que la trobem a falta.
0: Va, enviem-li una salutació.
1: Va, vos d'ànims.
3: També mos escolta, també mos escolta. Mos escolta, també. També mos escolta.
1: Mos, ara podem parlar, quan no estic pel web, si no mos deixa parlar. L'últim programa tenia ganes de micro, tenia llengua, l'enyorava.
3: Pobre, que
0: vull escoltar...
2: Ha de ficar ordre.
0: Lo que vull escoltar la gent... que parli que el programa.
1: Que parli, tito.
0: Avui, i com sempre, ja ho saben, que tenim un número de telèfon que volem que mos truquen. Que mos truquen, que compartisquen coses amb nosaltres, a veure qui mos escolta, si mos escolta algú. No, que mos truquin. Recordem el telèfon o què?
1: No, perdona.
0: A veure què?
1: Pugem aquí l'aposta. Lo primer que truque al 647...
3: No, 674.
1: 674. 674. Que sóc dislèxic.
0: Ah, va.
1: 674.
3: 897.
1: 1, 2, 7.
0: Sí.
1: S'emportarà.
3: Repetimos para bingo.
0: Que s'emportarà.
2: No ha quedat clar, per favor. No. Serietat.
1: Vale.
3: Vale, va.
0: Anem d'un per un. Un per un.
1: 6, 7, 4, 8, 9, 7, 1, 2, 7.
0: Molt bé,
3: Calo, molt
1: lo
3: bé.
1: Lo primer que truque s'emporta 3 entrades per al Tardeo Fest d'Antena Caro. Tardeo Antena Caro Fest. Dos, diu? Sí o així?
0: Sí, més o menys.
1: Però l'any que ve s'ha de dir... Perdona.
2: Ha d'aprendre quan ja has subit de música no xafar-nos, ¿vale? Sí.
1: Perdó, ho tornem a intentar.
2: Sí, va, però tornem a provar.
1: Tres entrades per al Tardeo de la Caro Fest. Ara em sap que venia el subidón.
0: No, avui no
2: n'hi ha. El subidón lo dic jo.
0: Avui no n'heu llegat.
1: Tres entrades. Espectacular. Després seguirem parlant del... Tardets d'Antena Caro.
0: Avui hi parlarem i molt hi parlarem. No. Hi ha moltes coses a comentar, home. Ho hem de comentar tot el detall del que passarà el diumenge.
1: Pensa que per a comprar les entrades, el nom de la pàgina és xungo, eh? Xup, com era per a comprar les entrades?
0: Tuc, tuc, tuc.
2: Ara ho sabrem. En breu ho sabrem, que tenim aquí els especialistes perquè mos expliquen tot.
0: Deixem-ho estar de moment, eh? Ara centrem-nos en nosaltres, en la nostra intimitat.
1: Què?
0: Nati, Què?
1: Què mos portes?
0: Que, a veure, mos vols contar alguna cosa? Mos has de parlar primer, que nosaltres el primer dia vam parlar de què parlaríem aquest any. Què faríem? Tu què? Què tens pensat fer esta temporada?
3: Jo, com sempre. Jo, com sempre, deixar caldo els polítics. Deixar caldo. Home, claro, tio. A veure, si és la secció de societat, és la secció de societat.
1: Ets la crítica.
0: Home, ara ho tindràs a tope en les eleccions que han convocat i tot això. Ara ho tindràs tot al pelo. Tot
3: a punt de caramel, ho m'ho han deixat.
1: Sí, no.
3: Però, bueno, és que ja no és les eleccions, eh? Si començo a parlar, no pararé, eh?
2: És el follonero de Bonafuente.
1: Notícies.
3: És
1: notícies.
3: Que portem una temporadeta. Que és el que diem, tu fiques a Donald Trump capdavanter, lo puta, perquè, bueno, pues té la butxaca per a fer-ho. Però és que arrel d'això, que si Ceuta, que si no sé què, que si no sé què. És que no acabaríem mai.
0: No acabaríem, la llista és
3: la gasolina, la crisi de la vivienda. Mira Mari Carmen, les votacions d'aquí no res.
1: Mari Carmen, Dios la tengo en su gloria.
3: Compte que a partir de la setmana que ve, que jo ara ja començo a tindre el turno de matí, que és d'hivern, que la piscineta ja no mos banyarem més, la tinc límpia. Si algú vol vindre a esmorzar, pot vindre a esmorzar, que la piscina està límpia i fa goig. Però jo ara me dedicaré en dimarts i en dimecres per la tarda a pegar la volteta pel poble.
0: Ara encara que no passi res.
3: La volteta, ja veuré l'opinió. I què, que mea, l'any passat jo ho demanava, per favor. Tenim un WhatsApp. A veure, comenceu a espavilar-vos de dir, Nati, este tema l'has de discutir. Jo durant la setmana me documento i el dijous, quan féssim el programa de ràdio, se discutix, però per favor, ajudeu-nos a fer el programa.
0: Que a moments
3: estic farta de reclamar-ho. Societat, que jo estic per algo. Si jo sóc matxacona, vosaltres exponeu temes al WhatsApp. 674-89-71-27. Per favor, envieu-mos whatsapps.
2: Torna-la a dir, que ara mateix estan agarrant el mòbil.
3: 674-89-71-27. Recordeu-ho, ex. Vos demanem que mos ajudéssiu a contribuir en el programa. Jo faig a societat, pues tio, envieu whatsapps, que jo llavors ja em documento, pego la volteta per Roquetes, per la Ravaleta, si comem a Llargo dins Tortosa, i a donar pel cul a veure si arreglen alguna
2: cosa. Has dit Tortosa?
3: Per en siga.
2: Ha dit Tortosa?
3: La societat és la societat de tot arreu. I l'opinió no és la mateixa a l'altra banda de riu que en esta banda de riu, i a vegades s'han de comparar les opinions.
0: Se menjarà el micro, eh? Cada vegada està més a prop del micro, no sé.
3: Sí. Que a vosaltres no vos costa la vida la butxaca.
0: Hombre,
3: si
0: em costa.
3: No hi ha ningú que digues, hòstia, vaya sobrat que vaig.
0: Enllorava, està...
2: Calu, recorda per què han de trucar a qui en té en la cara avui.
1: Per aconseguir 3 entrades per al tardeo de Antena Caro Fest. És que no m'ho heu de ficar en braille, si no ho sé. Que se fa la festaca, eh? Espectacular.
0: Impressionant, la festaca que hi ha muntat.
1: A les pistes del volei. Del voler platja de Roquetes al polideportiu, com si això,
0: a l'antiga piscina, tothom ho coneix, han tastat la piscina de Roquetes de tota la vida. Pues
3: però escolteu-me una cosa, ara una pregunta. Que jo pensava la setmana passada, eh?
1: Volia dir que és el dia 11 d'octubre.
0: Ai, mare, que
3: és el 11 d'octubre. És el diumenge, no?
1: Diumenge.
3: Però escoltem una cosa, jo hi pensava que això ho fan a la pista de vòlei, no?
1: Sí.
3: La pista de vòlei no és de terra? No. Què farem, un Monegros? Farem un Monegros.
0: Nati...
3: Que damunt ensenyar bon fin de setmana, allà una aterrada i
0: Nati
3: tot.
0: Nati no hi ha anat molt, però ja veurem les hores.
3: No hi ha anat cap mirada, no vos enganyarem.
1: Hi ha una pista i al costat és tot, és en hormigó i guapo, com tot.
3: És a dir, en teoria entera dins la piscina és en terra, és la pista de vòlei.
2: O sigui, el que és la pista de vòlei platja és una pista de futbol sala, no molt, més menuda que una pista de futbol sala, plena d'arena, però després tens un munt d'espai, i un munt d'esgambi, i un munt de zona.
1: I césped, i està espectacular.
3: Pues sí que ets, ho sento, però no hi ha anat. Pues bueno, quanta gent de Roquetes no hi haurà anat com jo, suposo.
0: Pues ara teniu l'oportunitat.
3: D'escapar-nos.
0: Perquè és una zona espectacular i quan se pon el sol hi ha unes vistes i l'observatori. Molt bonic.
2: Jo privilegiat.
0: Molt bonic.
3: Vaya propaganda, hem fet en un moment, eh?
1: Claro, espera.
2: Calo, per a què han de trucar? Que no veig ja on han de trucar.
1: Tres entrades gratis, no nominals, que podeu vendre o regalar un cumpleanys, al 674-897-127. Lo primer que truque, se les emporta.
2: Ara
1: sí ho hem fet bé, eh? Però...
0: Avui serà tot temassos i temassos, eh? Avui serà tot musiqueta, l'Olle Pero ja m'ha dit que em ficarà tot pam, pim, pam, pim. Saps allò és una tres de l'altra? Bueno, què? Voleu comentar alguna cosa més?
1: No,
0: o què voleu?
1: Jo,
0: no?
2: Saludem a Pau des d'aquí.
0: No, ja l'hem saludat, no pot saludar-lo més vegades. No saludat.
1: Pau, que truquem Pau?
0: Ah! Ho fiquem a prova, volies escoltar el programa en directe o què fa? No,
2: no és mal, és.
1: Tito, què?
0: Què vols fer?
1: Jo, el que tu manes.
0: Tenim feina de comentar i tot el rotllo, no?
1: Què?
0: Què?
1: Noticietes, Nati, portes notícies d'actualitat? Alguna...
3: No, hem fet un mínim repàs, però és que és el que diem, allargaríem molt, faríem llarg, mos faltaria temps. I hi ha cosetes per a parlar.
0: I la gent ja està cansada d'escoltar ja tots els temes estos, ara, que si les eleccions, que si la gasolina, que si...
3: Això, sobre la marxa anirem parlant.
0: Molt bé. Doncs, fiquem un tema...
1: Temacle?
0: Fiquem un tema així fresquet que avui l'ha dit Nati.
1: Perquè
0: jo l'he dit,
3: ai, sí, nois, esteu al tanto, eh? Oh, que és gràcies, ja estan fent l'últim petardó i s'ha acabat, eh?
1: En lo que ha plogut, que es diuen foques, gràcies.
3: En lo que se digui com vulguen, però realment... Ai,
1: que va ploure una iguana, que quasi s'han de conèixer.
3: Molt bons, molt bons. Farem un petit decor, és una miqueta lenta, però no passa res, perquè és una de les més bones.
0: Quina és? Com se diu? Porto amb mi les coses que em vagin. Ui, no l'escoltes, mira, ja l'estem escoltant.

0: És lenteta, és així lenteta, però molt bona, eh? Molt de sentiment, eh? Oh, que és gràcies, la gent que estimo. Quin tema que l'hemos aportat avui, Nati.
1: Molt bé, Nati, m'ha encantat.
0: Sí, sí, ha entrat per tot lo grande, Nati.
2: Bonica perquè sí, bonica perquè sí, que és el que parlem. Esperem que d'en quan en quan faiguin algun concert, perquè realment los enllorarem.
1: Ah, gràcies.
2: Los enllorarem. Són bons.
0: Bueno, entrem en matèria del que portem avui, dels nostres convidats i tot això, que tenim molt que parlar, hem quedat, eh?
1: Avui és un repte, Tites. Primer directe en convidats, eh?
0: Hòstia, sí, és veritat.
1: I anem a contrarrelotge, eh?
0: Bueno, però ne veig algun per aquí al costat que m'apareix que ja té el Platinum i 12. No sé perquè si... ha vingut unes quantes vegades.
1: Tinc tants programes com nosaltres.
3: Però... Atenció, atenció, atenció, atenció, atenció. Tenim trucada, atenció, atenció. Tenim trucada. Sí, sí.
0: Ai, mare.
3: Espera un moment. Que se m'acumula la faena.
0: Estic emocionat.
1: Para.
3: Vale, bona nit,
1: bona tarda. Bona tarda. Bona tarda, si m'ho sent, si m'ho sent.
0: Aló?
1: Espera, espera, el problema és en directe, Tito. Ara hem d'anar a fer veure que estem xerrant.
0: Que no passa res, que tot està dins la normalitat.
1: És que això...
2: Tranquil·la, no patisquis. Tu, si es penja, torna a picar. Però bueno... Tinc problemes tècnics.
0: A l'Hormiguero, Pablo, motos també li passen. No mos passaran a nosaltres.
2: Estos són coses del director.
1: Això és tipus los d'estos de llamada, d'estes que et cobren a 3 minuts el minut.
3: Continueu, que en breu los tenim, en breu los tenim, continueu.
0: Vale, doncs ja el rescatarem.
2: Anem a la llamada, ei? Jo que estic al dia de les estafes, ho sabeu que a partir del dia 17 d'octubre, però bueno, també vos ho diré, eh? El govern va dir que a partir del dia 17 d'octubre... Vosaltres vos recordeu de les trucades, sí, però... que jo vaig dir?
0: Sí, eh?
2: 900 no. i pico, sí, 800 i pico, pues a partir d'ara verem 400.
0: Ara van uns 400.
2: El govern los ha exigit que unifiquin un prefix per a totes les llamades comercials per a que nosaltres us poguéssim identificar i no mos calgui anar bloquejant números i spam d'aquí i spam d'allà. Ara no podran picar d'una mateixa companyia 40.000 números.
1: Va.
2: Seran 400.
0: Vale, los verem abans, els diaris.
2: Correcte.
0: Bueno, mentrestant recollixen i recuperen la llamada, nosaltres continuem, no?, a la nostra, a presentar els convidats que tenim avui aquí al costat. A veure, va, aquí tenim... Mira, mira, jo el tinc aquí pegant-me copets tot el rato, és que és jaqueta, saps?
1: A veure si...
0: Hola, sabes. Pau Mestres, què tal? Espera. Diem-ho bé. Pau Mestres.
1: Mestres?
0: Mestres, que ja, després me mal de sentir això la est.
1: Jo no ho sabré mai.
4: Molt bona tarda.
1: Bona tarda. Tito, lo bo per al final, lo bo per al final.
0: Lo bo?
4: Lo bo per al final.
0: Sí, lo bo per al final. I qui més tenim? Aquí el gran senyor... Jesús Garros.
1: Hòstia,
0: bona tarda, que senyor Jesús.
1: Has dubtat, eh?
0: No he dubtat. Estava mirant com fer la R.
1: T'ha vingut el trauma de l'última vegada que...
5: Pensa que vinc nerviós, que
1: estava
5: el
1: senyor
0: Caldo.
1: Que sàpigues que només he vingut perquè m'han dit que no vingués. Però bueno, ja que estem aquí, què...
0: A veure, no res, parlarem del festivalet este que tenim muntat el diumenge, no? Que primer havia de ser... Ja no me'n recordo tampoc quin dia havia de ser.
4: El dia 3.
0: El dia 3 d'octubre havia de ser, molt bé.
4: Però escolta'm, tu qui ets?
0: Hòstia. Bueno, la gent no ho sap, portem un catxonet en això de tu qui ets perquè hem gravat vídeos i bueno, m'ho hem rist molt i ell me pegava copets al pit i tu qui ets? I com ho hem gravat tantes vegades que som així de bons, doncs mos toca gravar unes quantes vegades i clar, ho vaig acabar amb el pit tot morat, saps? Dels copets de Pau.
4: Te va tocar a urgències i tot, ja?
0: Bueno, a urgències quasi vaig de les vegades que em vaig tirar en terra de les teues gravacions també, això també t'ho de dir, eh?
4: Jo també donaria gràcies a Marci.
1: Marci
4: que mos ha... Això,
1: mos ha gravat, han dit.
4: Gravat. I també agraïa a Tites i a Jesús, que si sense ells això no podria ser.
0: Ara mos farà caure.
1: Tercera edició. Comença a marcar ja un nom de l'Antena Caro Fest.
0: Este serà el que petarà.
5: Enguany s'ha fet de rogar,
1: eh? Sí, sí, sí.
5: Però serà lo definitiu.
0: Este serà el que petarà. Jo crec que sí, tinc les esperances que està any.
4: Però no vull acabar jo, eh? Jo vull seguir, eh? Home, si tu vols acabar, acaba.
5: Pensa que l'any que ve és l'aniversari.
4: Home, però per això ja ho dia.
5: El regidor se rascarà la butxaca.
0: L'any que ve són els 40 anys. Els 40 anys anava a dir de Paco, no, Paco no, Paco en tants coses més. Els 40 anys d'Antena Caro, però si encara ho relaciones, Antena Caro, Paco. Antena Caro, Paco, però...
4: Així tal qual.
5: És Antena Caro, Paco.
1: I que venen eleccions.
3: L'any que ve és...
1: Nosaltres a la Roli Cristo hem ficat un busson de sucedències ja.
5: Ja està ple, suposo.
1: Està reventant-ho, és que mos tenen abandonats.
0: Bueno, tornem a lo que estàvem. Anem, que hi ha molta informació d'este festival. Bueno, s'havia de fer el dia 3 d'octubre, la gent suposo que ja està al cas. Espera, que no sé què en diu.
2: Trucada.
0: Tenim trucada?
2: Va, a veure.
0: A veure, que tenim trucada.
2: Estem en directe.
0: M'has de tirar alguna cosa, que al cap, perquè m'entera.
6: Hola,
0: què tal? Qui tenim?
6: Hola, bona tarda.
5: Loro!
0: Pues si esta veu més sola.
5: Més sola,
0: eh? A mi em sona molt esta veu.
5: Sento
6: lo teca. Calo, a veure, el primer que rere em canvies una camiseta, eh?
5: Uau! Te diu, tens tota raó del món.
4: I a mi també.
5: Escolta, el Joan.
6: Doni en Pere a tots.
5: Escolta'm, teòricament avui estan los màxims implicats perquè la tingues. Teòricament l'han de portar, vale?
0: Teòricament.
5: Tu truques per Joan, perquè si
6: per les entrades.
5: Per les entrades, sí, senyor. Yeah! Molt bé. Espectacular. Pues no et preocupes, que són teues, Joan.
0: Les camisetes no, no estan, sí. I les entrades no ho sé si tampoc.
5: Bueno, de moment les entrades li portarem segur, així les som. Però què mos estàs escoltant, Joan? Però mos escoltaves.
6: Sí, a veure. Claro,
5: per la tele, veig. El cotxe, a casa, Alexa, fica fer punyetes.
0: Per la FM, la ràdio, per la WWW, pot ser diverses.
3: No, i cal recordar que tenim una aplicació que es diu Antena Caro, que si la busques al Apple Store o al, com se diu, l'Android?
5: L'Android és...
3: Google, què?
5: Android és Apple Store i Store, no?
0: Sí, perquè moltes vegades diuen que no tinc ràdio per escoltar-la.
3: No, és
5: Joan, a nivell d'aplicació. Que tanquem a la primera trucada.
0: Sí, perquè hi ha gent en espera ja.
5: Espectacular. Joan, moltes gràcies, te portarem les entrades i que sàpigues que a partir d'ara tots els que truquen... Pau. Moltes gràcies, Joan.
0: Gràcies.
6: Vale.
0: Això emociona, les trucades, felicitantes.
4: Però espereu una cosa.
0: Ai, mare.
4: Que estava parlant en Jesús i em regalem 3 més, no?
0: Aquí ho tirem tot.
4: Seguiu trucant.
0: La gent que continua trucant. 674-897-127.
5: Marci, fes fotos.
0: No pareixeu.
4: Una altra trucada?
3: Continua, que ara en breu la fiquem en antena, si és que és una trucada. Igual mos volen vendre una enciclopèdia.
0: Si comença per 4, no la cap.
2: Correcte, 6-4-6 que no conteste.
5: Jo volia fer la pregunta.
0: A veure.
5: Tercera edició. Música serà...
7: Enguany... em tirar la cara per la finestra.
5: Vamos, 3 entrades més.
3: Jo encara no he sentit la veu de Jesús. Ah,
0: és que Jesús que a vegades s'allunya més el micro, saps?
3: Ah, vale.
0: I jo li aproximo, jo se l'he
7: fet. Respecte. Enguany hem apostat al 100% pel Remember i, bueno, com no, lo tancament, lo senyor Pau, que farà el que li donarà la gana.
0: Farà el que podrà, com sempre.
4: Jo, en teoria, me poseu Urban, però potser poso un prenguer en màquina, o potser poso un passo doble, o un
0: tecno. Lo que la pista dirà, lo que la pista dirà. Això
4: mateix.
0: Ja està.
4: Això mateix.
0: Sunset Remember, que m'ho van recalcar, que enguany és Sunset Remember.
2: I la pregunta és... se pot anar a demanar peticions en un moment al disc, ok? Com els diràs, fots pesada!
4: No, per mi sí, jo t'ho he posat.
2: Si no, poder pujar, bo! Ei, no m'ho digues dues vegades a mi això, eh?
0: Ei, espereu que tenim una trucada. Tornem a tenir una altra trucada. Oh! Hola, molt bona tarda, en qui parlem?
8: Hola, bona tarda, me sentiu?
0: I tant, que et sentim, i molt bé, que et sentim?
5: Me sona, eh?
0: Qui ets? A veure, identifica't.
8: Ai, picada.
0: Ara
8: jo
0: us
8: coneixo la majoria de tots.
0: Oi, mare.
8: Està calú?
5: Calú! M'estic portant
8: bé. Està calú, està ràpid. Està allepú de morena.
2: Lo llepero.
8: Vinga, va.
2: T'has confundit.
0: No sé qui és.
5: Qui més està per aquí?
0: Que és un...
8: Què? Jo no picava per les entrades també, jo vull les entradetes també, eh?
0: Però vindràs o no?
8: Home, per supost.
0: Home, si has de vindre, sí, clar.
8: Que a mi em feia una tarda al diumenge, que concejal de Camins ve una festa el diumenge, jo vindré.
5: No, escolta'm, primer que res voldríem saber el teu nom.
8: Sí, sí. Ah,
5: bones, calo,
8: que tu de mi no
5: coneixes
8: el
5: que
8: és.
5: Tu ets mac, tu.
3: Però el que volem, lo que volem és que la gent te conegui. Volem que la gent sàpiga qui és.
2: Tu estàs segur que piques per a les entrades, no?
5: Escolta.
2: Pensa que en este programa no es pot picar per a demanar una cançó.
8: No, ja ho sé, dona, ja ho sé.
2: La cançó la demanarem el domingue, Marc.
8: I no podem anar de quina va poder vindre a jugar. Jo també, collons. Ja ho he sentit aquí, dic, vas a picar. Vinga, va anar a picar, perquè va anar a estar fent.
0: Molt bé, moltes gràcies, moltes gràcies. Ec, un fort aplaudiment.
5: Tres entrades.
2: Molt bé.
5: Mos
8: un programeta de puta mare.
5: Mos havies tot donat la direcció que te les enviarem en carta. Que anem a morrar.
8: Ja ves si és un carrer,
3: tranquil. Quan arribaré la festa ja m'ho diré. Ordinari, ets un ordinari. Ah, correu és ordinari.
5: I tu ets un vulgar. Tres, tres. Hòstia, hòstia. El tercer. Marc. Marc, el tercer al trono, el tercer heredero. Han de caure dos mesos, després ballaràs tu. Ets el gran. Ets el gran.
3: Bueno, t'esperem,
8: eh? I una samarretilla
0: de...
8: Sí, i una
0: samarretilla
8: de la
0: Carofesta,
8: també me la
0: regaleu,
8: no?
0: Bueno, tenim aquí el gran xaman, tenim aquí el gran xaman del festival, igual... Hi ha camisetes o no? No,
7: no,
0: no, no.
7: No? Estem fent reserva.
8: Està Garrosa
0: d'aquí
8: també.
0: Sí, que està Garrosa.
5: També.
2: Les llançaran, Marc, a mi tant concert. A mi tant tarda les llançaran de cada poble.
7: Pensa que per al senyor Rubens...
8: Va, aquí esteu de lo mejor, ara. Esteu los millones de roquetaki.
3: Va, Marc, un saludo, tio.
0: Quedem així, quedem així.
3: T'esperem lo diumenge.
0: Vinga, una saleta. Adeu. Que encara estic emocionat, eh?
5: Estava de tarda, eh?
0: No
5: ho
0: sé.
2: En definitiva, Jesús, has vist el personal del diumenge, no?
7: Només han passat 26 minuts.
2: Correcte.
7: Jo crec que una entradeta doble més.
2: Mira.
7: Fot-li.
0: Si este pro... Si este programa durés 3 hores, que surt les regala totes gran, eh? Sort que només teníem poc retret.
5: 3 entrades o 3 entrades dobles?
7: No. Bueno, perdó.
3: Explica-ho bé. Al final, Tites, això com havíem quedat? Al final és qui truque, pues, té una entrada per ell i la seva parella. Vale. I ja està, tothom qui truque. Vale. Són dues entrades, però això de les tres entrades...
0: Qui s'ho ha inventat, això? No això ho va dir en Calu, és allò que... Saps allò, el telèfon que va passar i que ara es va pillant, tot això?
5: Tinc un pantallazo que fica tres, eh? Puc buscar l'historial.
7: Sol crec que una entrada més doble.
5: Vale.
2: A veure, en definitiva.
5: Doble, no?
2: Només per una trucada a la ràdio, parla amb nosaltres, sí, tot sí. El que es dona en aquell ja, moment.
5: Ja, aquí estem.
2: Dos entrades, són dos entrades.
0: Què vols més, collons?
2: Ni que fos una.
5: Parlant d'entrades, si algú vol comprar, perquè no ha trucat, on es vol, pot comprar?
4: A tuktuk.cat.
0: Bueno, tornem a entestar abans de la informació. Nati em dia que si ve algú i demana una cançoneta, si li ficarem.
4: Sí,
0: bueno.
4: Nati, jo te la posaré.
0: Sempre que sigui remem.
2: Escolta, a mi em diràs el que veus que jo quan vindré a demanar-te la cançoneta et portaré alguna cosa de fresqueta.
5: Que hi ha un asterisco.
2: Que tot no ha de ser tremendo.
4: Aigua en gas.
5: Hi ha un asterisco. Ha de ser remember.
0: Ha de ser remember perquè és un tardeo remember.
4: Escolta'm una cosa.
3: Que escoltarem.

0: que vindran?
1: Ara mos explicarà. A veure, Pau, explica'm-nos tu, va. Quina cartelera mos espera lo diumenge? Quina cartelera, a veure?
2: Primer de tot...
1: Ordenada és igual, si no me la dius ordenada,
2: vindrà,
1: no cal.
2: Vindrà Xavi Tites...
1: A mi no calia que fos el primer.
2: Home, sí, eh? Un servidor, també.
1: Ah, bé, molt bé.
2: DJ Piuli.
1: Ep, aquí ja, saps qui és, aquí hem de fer un tamboret, ja.
2: Bueno, però tu pots explicar millor qui és.
1: DJ qui és DJ Piuli? Des de Digital Hits, un dels grans locutors de la ràdio de Digital Hits.
3: A veure, germans, a quina hora comença i en qui comença?
1: Sí,
4: Correcte.
1: Això començarà... Va, ja ho dic jo, perquè veig que no s'anima, que Sus està aquí. Que... Començarà a les 5 de la tarda. A les 5 de la tarda començarà la música... Podem dir ja que serà, va, sí, començarà la DJ Bluemix d'aquí de les nostres terres, ficant una miqueta de musiqueta, allò espera començar a entrar, i dic, començarem ja el No Remember, i després, pues, no diguéssim l'ordre, perquè encara no s'ha desvelat, és una incògnita l'ordre dels DJs, però mos acompanyaran molts de DJs del terreno, com és Dani Calau,
2: ja
1: el coneixeu, Dani Calau, el senyor Guillermo Argentó, des de la discoteca Mítics de l'Aldea, el senyor Pau Mestres, com ja he dit. Pau Mestres. El senyor Pau Mestres.
2: I després Javi Tites, també.
0: Sabem l'ordre, és l'últim.
1: No, no, l'ordre l'he dit, el que m'ha aparegut. I després de cap de cartells tindrem dos personetes, un home i una dona, des de Digital Hits, ni més ni menys, DJ Piuli i Leo Garriga.
4: Molt bé.
1: Vale? Ojo, DJ Piuli i Leo Garriga. Dos dels locutors més importants de Digital Hits, en exitazo, ara

0: projectes locals, així...
1: Això és gràcies a Jesús, això que sempre aposta pel local.
0: És una cosa de mirar, perquè tenim gent molt bona en este terreny nostre.
2: Espera, que has d'anar a buscar fora.
0: I Antena, és veritat, Antena
2: Cal,
0: sempre aposta pel talent local.
2: Home, claro.
0: Ja sigui per a fer un programa
2: local. Lo del terreno, sempre.
0: Com és a fer punyetes, ja sigui...
2: Correcte, lo del terreno,
0: com per a fer un festival, un tardeo.
3: I s'agraïs també,
1: I a banda de tot això, tindrem també, mentrestant, un torneig de pàdel...
4: De pàdel platja.
1: Has sentit mai pàdel platja? Pues vine i veuràs. Vine i veuràs el que serà això.
2: Però això com va això? S'ha d'inscriure la gent o com
5: sí,
2: està?
5: Ja també? Està anunciat a Padel Colors, que són els col·laboradors i que han organitzat este torneig.
2: És a dir, que si algú es vol inscriure ara que no ho sabia, que ho miri a la pàgina del pàdel.
5: A la pàgina del pàdel està, i allí poden, bueno, hi ha links per a poder-se apuntar.
2: Ah,
5: pàdel platja.
6: Ei, pues ha donat compte la veu profunda que té Jesús. És que genera una
0: serenitat.
1: Jo he acabat. Té una veu profunda.
5: Falta una trucadeta més.
6: La tenim, l'estem
5: preparant. Sí o no? Això mou, això mou.
1: Però hauríem de ficar alguna cosa allà que tinguin una frase, com la tarjeta de l'Hormiguero, que diguin alguna cosa, no?
0: I llavors estem a... que sempre hi ha hagut també, per a...
5: Enguany, la veritat, hi ha una novetat. Tindrem cuina natros, vale? Evidentment, gent preparada i faran un mitjàs...
2: Però què vol dir això? Bocadillos de brasa, no?
1: Ojo, que estàs parlant en una professió.
2: Evidentment,
5: bocadillos com els teus,
2: no. És a dir, a mitjan tarda, si m'ho han fotut els cubatetes i tenim una miqueta de gana, què podrem mitjar?
5: Bocadillos... patates
1: i callos, no? I molt de ron, i molt de ron.
2: Els callos en su de mà, els callos en su de
5: mà. I tindrem una barra específica per a mojitos, per a que mos faran mojitos, aperols...
2: És a dir, jo si plego les 5 o les 6 no cal que m'apalanque. Me pego la dutxeta
3: i m'hi pujo.
2: Que no hi ha tocar el sofà.
1: Calo, està de moda, però tu jo no sabem lo que és, no sabem lo que és, està beguda.
0: M'acabo de dir,
5: si m'ho preguntes, jo tampoc. Sé que porta cava, m'apareix.
2: Això que has dit, què has dit?
5: L'aperol.
2: Home, l'aperol, sí,
5: L'aperol,
2: claro. L'aperol és com lo Campari, com lo nostre vermut. Això són begudes? Tenim una trucada en directe?
1: Bona tarda. Qui dona pas?
2: Hola, bona tarda.
7: Hola.
2: Hola.
7: Hola, sóc Jordi.
5: Jordi. Jordi. Vamos, vamos.
2: No vos truques, Jordi, explica-mos, qui ets?
7: Vos truco de Roquetés.
5: Este
1: que li done pas a Jesús, que me penso que Jesús...
2: Correcte, vore.
5: Qui és este Jordi?
7: No ho sé. No sé. A tu penso que et dec diners i tot.

0: Adés.
1: Jordi, mos fiquem en contacte.
0: Adéu.
1: Vale, vinga.
0: Vale, gràcies. Adéu. Adéu.
2: M'acaben d'enviar un missatge. La gent mos escolta. Jo pensava que no mos escoltava ningú, però la gent
3: escolta. A tu no.
2: Mos han enviat una salutació, eh, Pau? Qui mos l'ha enviat?
4: El senyor Dani Calau, que mos està escoltant.
2: Mira, un dels DJs, un dels DJs.
0: Grande, Dani, grande.
2: Un dels DJs que punxarà, que estarà allí en la seua millor musiqueta.
5: Pues, a part...
6: És
5: que com sóc humil... I m'anava a fer autobombo, dic, no sé si puc fer, però ja que no ho dieu, balles.
2: Doncs ho dius tu.
5: Que estarà Calu molt allí presentant els artistes. Estarà allí Calu, donant-ho tot. Per l'espectacle.
2: Jo també et faré companyia, també et faré companyia.
0: Tens raó, Calu. I
5: va, escopetada.
2: Escopetada aquí, escopetada allà.
6: Escolta'm una cosa, però què passa amb tu?
5: Què és?
6: Tu vols cobrar un aguinaldo a Nadal d'algun puesto guante, però vols que pagui l'aguinaldo?
0: A ti també estarà presentant.
6: No, jo presentant no, perdona, però l'hora que arribaré, a vosaltres com
0: és igual, tu tranquil·la.
2: Nati ja, vindrà,
0: t'esperem.
6: Jo en algun moment...
2: Quan començarà el bloc, vindrà Nati.
6: Així presentaràs tu els dixoc,
5: eh? I gratis, Nati, que ho faig.
0: Val la pena dir.
2: Bueno, això de gratis, quan li vaig oferir que m'ho van dir, sí, Calu, no sé què, Calu m'ha dit... Vale, de veure no me'n farà falta.
6: Correcte.
2: De veure no em faltarà, no?
1: Pensa que surt més car que pagar.
6: Que va, tres cervesetes content. No, home, no.
2: De quantitats no vam parlar, només me va dir que...
5: S'ha de renegociar. Que ve cada any amb bocadillos. Ha d'entrar.
0: Recordeu telèfon, per favor, perquè han de regalar entrades.
2: Va, sí, recordeu el telèfon, que estem generosos avui. 674-89-7127. 674-89-7127.
0: Queden 24 minuts de programa. Són els vostres 24 minuts per aconseguir l'entrada.
2: ¡Vamos!
0: Sí, senyor.
7: Al tardeig de l'Antena Calau.
0: Me sento DJ.
2: Sí, avui sí. Estàs ficant de musiqueta, eh? Sí. Bueno, com la musiqueta que sonarà, la musiqueta que sonarà el diumenge. I què més mos han deixat, Jesús? Hi haurà animació especial, ficarem alguna cosa, eh?
1: Jo crec que hi haurà moltes sorpreses durant la nit.
4: Hòstia.
1: I, bueno...
2: Si són sorpreses...
1: No podem...
4: Però tindries ganes de dir-ho, eh?
1: Sí.
4: Te veig en
1: moltes,
4: les ganes.
1: Moltes, però no es pot.
4: Ai.
5: Espectacular.
4: Les bones coses sempre s'aguarden, diuen.
1: La veritat que... Tenim molta il·lusió ficada. Bueno, jo no puc donar només que les gràcies a Pau, a Tites, bueno, a tot, i més gent que hi ha detes, però bueno, que com el senyor Jordi, el senyor Marci...
2: Marci, que tal ho tenim per aquí?
1: Està deixant la vida.
2: El que fica els bidets i fa tot això, i gravem...
1: I bueno, los del pàdel, pues bueno, també estan col·laborant moltíssim, estan donant molt de bombo, i tota la gent que de veritat que no es veu, que està de tas per a poder fer realitat tot el que passarà el diumenge.
5: No, mira, tu ves, després de l'escenari que vam muntar l'any passat.
6: Vaya, que sí.
5: Era ahí de un pepino escenari.
6: Vaya, que sí.
2: Enguany serà lo mateix o millor, eh?
5: És que no hi ha cap opció millor que dir, hòstia, este diumenge que demà és festiu. M'entens? Que per això sí que som tots espanyols, perquè és l'últim d'octubre. Ens ho demà festiu, però me'n vaig aquí dalt, que es fotrà un temps de puta mare, papà, quatre bailoters, un bocadillet, dos cervesetes, que t'animes, que no sé què...
0: Ja. És important de dir que és una festa familiar, o sigui que tu pots anar entre uns fills molt menors, sí que és veritat que és per a majors de 16 anys, els menors de 16 anys han de vindre acompanyats en la seva autorització firmada i tot el rotllo, però que és un festival familiar que, claro, estem destinant, no, el festival a una gent més gran, i aquesta gent més gran, no, que ja tenim 40, 45, tal, que tenim crios, i els que no tenen crios també, evidentment, doncs poden vindre en família, podrem sopar, com preguntava Nati, i es pot escoltar bona música, i la zona en si permet això, permet fotre't el meollo del ball, o pots assentar-te, sopar i petar la xerrada mentre estàs sentint de fondo la bona música.
6: I no surts del poble.
4: I sobretot,
6: que recordeu... Que no és el que diem, anem a tot arreu.
0: És important.
4: No això, que dius, això mateix, Nati.
0: Això és el que dius, Nati.
6: No cal ni tocar el cotxe. Com
0: jo no sé si ho petarem o no ho petarem, però sí. Pel menos que donar visibilitat a la ràdio municipal, que és el nostre objectiu, i donar oci o l'oportunitat de sortir de festa al poble, anant caminant

0: o que te porten.
1: I en la família.
0: I en família.
2: Este i este
1: los menors, los menors no paguen.
2: S'ho va deix.
1: Menors de 16 anys.
2: I recordeu que si no tiro l'entrada, tuktuk.cat.
3: Compreu-la, compreu-la, que encara esteu a temps, ara que en queden.
0: Estan reduïdes encara?
1: Sí, sí, sí.
4: Bueno,
1: sí,
4: i ara una pregunta.
2: Ep, Nati, dispara.
4: Com va l'entrada?
1: En aquests moments, hasta el dissabte de matí, 10 euros.
4: Correcte. La pots comprar a taquilla?
1: Sí.
3: I quan valdrà?
1: M'apareix que eren 12 euros.
4: 12 euros? Pues entra no, algun cubat, algun refresc?
1: No, no entra res, perquè la veritat és que...
4: S'han de pagar els dijocs, va molt bé.
1: El cartel és molt elevat.
4: Correcte.
1: I és impossible. Doncs
3: pues que les compren ja, que s'estalvien... Mira, si van una parella, s'estalvien 4 euros, no? Dos d'un euro de l'altre, t'estalvies 4 euros.
1: Però s'ha de consumir jo.
0: Això mateix.
4: Correcte.
2: Ostres, tu. Però, Xavi, jo t'he de dir una cosa. Me penso que agafaré i vos sorprendré els dos.
3: Quan, ara?
2: No, ara no. El diumenge, el diumenge.
3: Sí, hi ha sorpreses.
2: Sorpreses que potser vaig posar Urban i jo posaré un minut d'Urban i el resto, remember?
0: Ah, bueno.
2: M'esclimataré jo, si fa falta, també.
1: Home, jo l'he vist punxar Remember i... No te desperdici, eh?
2: Jo tinc un flash teu, saps de quan, de cap d'any.
3: Bueno, jo i ell vam coincidir no fa molt, junts a cabina, a la Rebel de Cristo, i també vam fotre bona metja, Pam, pam, pam, pam, maquineta. Que maquineta bona.
0: Jo crec que el Remember és que agrada a tothom, tio.
2: I més el hi ha joves que els està agradant més ara.
0: Molt.
2: Sí. Però molts sí, sí. Joves que munten ara els agrada bastant.
0: I fa un moment parlava del cartell. Jo crec que és superimportant destacar el cartellasso que hem fotut i a nivell paritari. O sigui, hem aconseguit dos DJs dones, on costa molt aconseguir DJs dones. Pues jo crec que està molt ben compensat.
1: Molt bé, molt bé. I per motius personals, la Munu no pot vindre, que també és una artista local, brutal.
3: Havia de vindre, però al final, pues, per els motius però, que ella personals, però, pues, no pot estar.
1: Vegada,
3: i...
1: Però una vegada més, de la cara apostant per l'artista local.
3: Sí, clar.
1: Espectacular.
2: La millor ràdio de totes.
1: Tito, saps què passa ara?
3: Ai, mare.
1: Que ara toca la trucada inesperada.
3: Ara toca ja.
1: Ara toca, Tito.

0: Pues bueno.
1: Sí. L'últim dia va estar molt bé, eh?
0: Molt bé.
1: A veure si avui també...
0: Això ho decidís lo bombo, tu també.
1: Ah, sí? Jo bombo? Vale, va.
0: Lo cedim per a la gent que, si no us va poder escoltar l'últim dia, la trucada inesperada és que jo tinc un bombo ple de números de la meva agenda.
1: Sí.
0: I llavors fem un rum-rum...
1: Una mano inocente, surt, que avui serà a ti mateix.
0: Una piloteta...
2: A veure qui li tocarà, però ben neu.
0: I aquí surt i truco.
1: Ja està, eh?
0: Vale.
1: Així mateix, tal com ho diem. A veure, va, anem girant, fiquem l'efecte de...
3: Oh. Això se prepara.
0: Espereu. Sabeu que no sé llegir. Oliver.
1: Yep.
0: Oliver Sastre.
2: Hola. Oi, vale.
0: A veure. Té dos números, això és que és important. Vale, pico en este.
1: Sí, el primer que veies, de moment.
0: A veure.
1: Si jo us truquem a l'altre. A veure.
0: Si tenim sort.
1: A veure. Hola.
3: Calo, has activat el Bluetooth.
1: Ara sento.
0: No, no. Ara està activat el Bluetooth. Mm. Sin respuesta.
1: Oh. Tenim plan B o no?
0: Bueno, sí.
1: Tenim l'altre número.
0: Tenim l'altre número.
1: De moment.
0: Tornem a provar. Que pot ser... L'última setmana van contestar els dos, eh?
1: Bueno, a vegades pot passar. No, les coses en directe, eh? Què passen? A veure, no...
0: A veure, podem trobar un altre número en qualsevol moment, eh, Tito?
3: Sí, però jo hauria tingut que sentir. Algo aquí.
0: Ja, però jo estic connectat.
3: Però a la trucada...
0: Sí.
3: Li has de dir per on vols que surti, que la trucada.
0: No, jo l'hi dic.
3: A
0: l'altaveu.
3: A veure, ensenyem-ho.
1: Sí, home, que ja ho envia, que calo. Héctor, el que són tecnologies i tot això, ho té molt dominat, home.
0: No ho sentim.
1: A veure.
2: Com hem canviat.
0: Oh, que llàstima.
1: Bueno, nosaltres continuem. Continuem parlant del diumenge, eh? Continuem parlant del diumenge.
4: Comencem a les 5, no?
1: A les 5 de la tarda.
4: I a quina hora acabem?
1: No, pues,
4: no hi ha fi, no?
0: No
4: hi ha fi.
0: Bueno, depèn de tu.
1: Depèn del rato que aguantis allí.
4: Mira, espero aguantar més que l'any passat.
1: Bueno, és que si comença a les 5 de la tarda, si ell comença a les 5 de la tarda, anar per allí, igual no sé si arribarà molt...
4: No, bueno, m'has preparat una colxoneta per dormir,
0: això
4: no?
0: Això també és lo resultat d'un bon dia.
1: Claro.
4: Pues sí, Jesús, sí.
0: La veritat que...
4: 3 anys ja, aquí batallant, pim-pam.
0: És el tercer any i només puc dir que els dos anys anteriors han sigut apoyo 100%, altruistament, que sempre ho he de dir i ho recordo. No m'han dit mai que no a res. Llavors, la veritat, no puc, no tinc més paraules que sol agrair.
1: Agraïment. Treu
5: un moment i torna a ficar.
1: Nosaltres continuem
3: aquí parlant.
1: Ja, continuem parlant, això. Ja està.
4: Nati, què t'esperes del diumenge?
2: Ai, no ho sé. Pensa que en diumenge jo acabo els dinars. Jo puc arribar tranquil·lament.
4: A quina hora acabes?
2: A les 5 o les 6. Jo quan acabo, que se'n va tothom, llimpio i llavors tanco portes i me'n vaig.
4: Jo crec que algun dia tindràs de posar un cartellet. Avui no treballo. Que també tu
2: algun dia ho he fet. El problema és que només ho pots fer un dia. No et pots engrescar. Sí. Que llavors te crucifiquen.
4: Te
2: diuen, no, diumenge passat, i mira que fiques la pissarra 3 setmanes abans i passa pel costat i dic, hòstia, jo no me'n vaig enterar, dic, a veure, tio, però un diumenge que m'agarro lliure l'any, bueno, és igual que en dilluns
4: bueno,
2: tinc festa.
4: Bueno.
2: En dilluns tinc festa, Pau.
4: Sí?
2: Lo daremos todo. Lo daremos todo.
4: Això mateix.
0: Oliver Sastre m'ha enviat un WhatsApp, no puc.
2: Ai, pobre, deu estar treballant. També té...
1: Bueno,
2: també té moltes coses al cap, eh?
0: Oliver, o estava clavant el coll de pato o si no, no té vergonya per no contestar-me.
2: A aquestes hores el coll de pato que dius tu va ser el que
0: no. No ho subestimes.
1: Bueno, que no passa res.
0: Tornem a traure un altre paperet.
1: Va, un altre paperet, a veure. Nati, va, vingues. A veure què surt aquí.
2: A veure.
0: Jefe.
1: Jefe?
0: El meu jefe.
1: Sí que li hem de parlar de les vacacions, a veure si és veritat.
2: Pensa que t'acaba de donar vacances. A veure si per una mala et jugaràs les vacances.
0: Ja,
2: puta, vaja. A tot bé. No siguis animal i tot això que es diu.
0: Vaig a trucar-li, va.
1: A veure, truquem-li, va.
0: Jou. Jo... Isidro.
1: Isidro, eh?
0: Isidro.
1: Va, a veure, Isidro.
0: A veure.
2: Sobretot per... que no juguis.
1: Ara sí. Ara sí que va. Hi ha bon rotllo, no?
0: Ah,
1: sí? Home,
2: bé, que si li pica per telèfon tu mateix. Bueno. I la veurem directe, saps?
0: Hasta ara sí. Hasta ara ja, ja, no demà sé. Ja ho veurem.
6: ¿Qué pasa, chaval?
0: Uy, buenas tardes, jefe. ¡Vamos! Primero
6: te que... que no vas.
0: No, escúchame, antes que digas ya nada, que nos podamos ya arrepentir.
6: Ya vas. Ya vas tocado.
0: No, estoy último. Jefe, estamos en directo de radio en Tira Caro.
6: Estamos tocado y hundido en la radio,
0: en directo. Y está escuchando mi mujer.
6: Pues, saludos a toda la audiencia.
0: ¡Vamos!
4: Calu, vaya jefe molón que
0: pues nada, que es que hago una sección que sale una pelotita y tengo que llamar al número que me sale. Me has salido tú, por casualidad. Y digo, pues, pa'lante,
6: ¿eh? Muy bien.
0: Pues te quería preguntar, ¿las vacaciones? ¿Lo has visto?
6: Tú nunca.
0: Yo que tengo contrato de esclavo, es verdad. Vale, jefe, nada.
6: ¿Sabes una cosa? Que es, te va a costar caro el otro día hacerme mover 18.000 kilos.
0: Ah, es verdad. Es que me van dir que ya había un silo 8. I no bastava per treure el registre i van caure 18.000 quilos que vam tindre que palejar. 10.000 los hice yo solo, eh? El resto vosotros. Pues nada, Isidro, nos vemos mañana, va.
1: No li regalés unes entrades al teu jefe, tio?
2: Però no digues domenys, eh?
0: Ellos ni veis que entro, eh? No esteu preparats.
4: O no vols... Tranquil, que estic jo.
1: O no vols veure el festival allí en tu i això.
0: Me están diciendo que te puedo regalar dos entradas para el Antena Caro Fest el domingo 11 a las 5 de la tarde.
6: ¿Para qué?
0: Para poder entrar a la Antena Caro Fest, un tardeo que hacemos el domingo aquí en Roquetes.
6: Uy.
0: Que después dices que no hacemos nada en Tortosa, que está todo muerto.
6: Hombre, tuve que salir corriendo de Tortosa yo, ¿eh?
0: Algo habías hecho. Pues, vale, Isidro. Pues mañana va, te las envío por WhatsApp, que son así digitales.
1: Ah, te esperem al festival, que xalaràs, va, que xalaràs.
0: Nos vemos mañana. Un abrazo.
6: Venga, audiencia.
0: A

0: espectacular, eh?
1: Ara agarraria el micro i ja... Vinga, va, que subim els, eh, Pau? Hosti, quines ganes.
2: No arranques, que demà encara sí he de treball.
3: Ganes, a veure, en este tema, com ho faríeu, senyor DJ Tites, com ho faries?
1: Lo que, què vols fer?
2: El que faria, lo mateix que fa sempre. Baixa una miqueta, baixa una miqueta, l'última, vinga, vinga!
0: I de cop Calo puja a l'escenari i ja se'n planxa.
3: Disculpeu, però, disculpeu, però a temps, suposo, no? Perquè no ho han fet.
0: Abans que res, i per acabar el tema de la meva secció, veus, Jesús, com és un jefe simpàtic? Vale, ja podem continuar.
4: A mi em dedicaves cançons.
0: Ja.
4: I estava enamorat. Tinc les gravacions. Dedico la cançó al meu jefe.
0: I a la jefa de l'empresa Jesús Garrós i de ton cunyat, hòstia, ton cunyat, lo paleta.
4: Lo Balaguer.
0: Balaguer, que sap que està allí treballant al sol, pobres, dic que sàpiga que jo estic treballant en l'aire condicionat a tope.
1: Jesús fa pinta de ser jefe d'aquells molons que s'emborratxen els treballadors, eh? Tal com ha de ser, així, simpatises, eh? Veus com s'assenyalen?
0: Només a partir del dijous.
1: No, claro, claro. A partir del dijous.
0: Ai, mare de Déu.
3: No, fora conyes.
4: Com a treballador, jo crec que Calu no es pot dir res més que un 10.
1: És treballador.
4: Com a treballador.
1: Lo mateix de treballador que... Bueno, sí.
4: Però com a festa, un 12.
1: No volia dir.
0: Jo sempre he fet casa medalla. Qui és bo per treballar és bo per a ronda.
4: Sí,
0: i m'he fotut un fart de treballar.
4: No puc dir que mai va faltar a treballar.
1: Ha vingut perjudicat, però ha vingut, eh?
4: Ell ha estat allí sempre, eh?
1: No. Ha aguantat lo tipo com ha pogut, però ella...
4: Després parlem, Calu.
1: Calu, què? Tenim alguna trucadeta més o ja està tot?
0: Jo crec que ja està.
1: Ja hem regalat prou entrades.
0: Haver trucat al jefe...
5: Xavi,
1: ha sigut molt, ja,
0: i m'ha investigat que vaig m'amanat, eh?
5: Jo et vull preguntar-te una cosa.
1: Digues.
5: La tua sessió m'ho sorprendrà o no?
1: Bueno, en remember poc te puc sorprendre. Però sí que tinc una novetat. Mira, vaig llançar una novetat. Sí que tinc una exclusiva. Que presentaré... Qui vinga sentirà en exclusiva i per primera vegada lo meu nou tema.
0: Vamos!
1: És un tema remember... fet a l'actualitat, per tant, estarà lligadet i el ficarem en exclusiva lo diumenge. Així que qui vingui el sentirà per primera vegada.
5: Però me'l passaràs o no?
1: Tu tampoc no l'has sentit encara. No, sí, no, que te'l passaràs.
0: Quan l'ho posarà dit de tothom? Quan? Ah? A partir de quin dia?
1: Lo dia 15. Lo dia 15 d'octubre surt a la venda, però vosaltres ho sentireu lo dia 11.
2: És a dir, llançaràs una primícia, tio!
1: Una primícia, que ja l'han tirat una miqueta aquí. Ja l'han tirat una miqueta aquí.
5: Una cosa, que estigui Nati, sobretot.
1: Home, Nati, dic que vindrà tardet, igual.
4: No, a mi que les 5 o les 6.
1: M'ho esperarem.
2: Feu-vos compte que sempre seran les 6 ara. Ho teniu en clar, que vos demanaré la cançota.
1: Quina em demanaràs?
2: Una és sempre.
1: Quina?
2: La meva intro. Aquesta no falla mai,
0: cari. I que estigués clar, que tingués clar que a les 7 del matí estarem fent bocadillos a la brasa.
2: A les 7 del matí,
5: però que tu el dilluns ho treballes o
0: què? Que és festa.
2: Oi, és veritat, escolta.
0: Els autònoms pobres no ho saben.
2: No, cari, que jo el dilluns tinc descans setmanal.
0: Els autònoms.
1: Quan s'acabarà el festival, me n'anirem a esmorzar al bar
2: de... No,
1: que has
2: de cap! No, res de res!
1: Vaiga, jo que dic que anirem a esmorzar al
2: dinar. No, hi ha bocadillos de llaguanissa que feien falta. No, res. A un altre puesto, anirem, que també vindrem altres.
1: Pues sí, Jesús, presentarem el nou tema en exclusiva i allí per a tothom, eh? Serà una altra sorpresa també, eh? De totes les que mos esperen...
4: Moltes.
5: Aquí una altra, llançarem confeti o no?
4: Confeti, a on? Confeti. Són, no són... No hi ha carrosses.
1: No és Locos Ulliris, que això no és Locos Ulliris.
4: Pau, baixa.
0: Sí, ja baixa.
2: Escolta, que té que veure el confeti en les carrosses.
4: No
2: entenc. Pot haver alguna bossa per al puesto altre del Locos Ulliris de festes, Pau. Jo vinc a la teua, sí, xiquet.
4: Que no es pot desvelar tot.
2: Ah, perquè t'anava a dir, enganxarem algú de l'ajuntament de dir, busca algun home sent.
5: Una coseta, no passa res.
4: Pensa que mos tenen prohibit totalment el confeti.
1: Hòstia. Això el confeti és una guerra, és una guerra.
5: Maria, posa el regidor i dir-li.
1: A més, que tu imagines...
4: Però m'ha dit que si en tirem una miqueta, limpiarà ell després.
1: Tu saps lo que és?
2: És que és el problema.
1: Tu saps lo que és? Tinc trucada, tinc trucada.
4: Ep.
2: Sí o no?
4: Vamos. Bona tarda.
1: A veure, bona tarda. Diguem.
5: Good night.
0: Hola. Què?
4: Què? Hola.
5: Hola, bona és.
1: Està.
0: Vale, és R2 de 2, ja l'he investigat. R2.
1: Esta veu.
0: Ha d'estar l'1.
1: Posa,
0: eh? Ha d'estar l'1.
1: Dius, no sé si preguntar perquè m'absorbirà el micro, saps? Allò...
4: Hòstia. L'última entrada doble, va.
0: L'última entrada doble. Tu i 3-3 PO, carrer 2 de 2 i 3-3 PO.
1: Avui estem tenint molts de problemes. Estem tenint molts de problemes. Deus els talls de llum que hem tingut estos dies, tants de talls de llum.
4: Mare de
1: Déu. Me cago en la mar, Fexa. Nati, apunta a la secció dels de Fexa.
0: Sempre acaba sent culpa dels electricistes.
2: No m'estires la llengua. No m'estires la llengua.
1: Telita, telita. Doncs veus tot això?
2: La factura la pagaràs igual a final de mes, ho saps, no?
4: Sí, no, i que és clar, te faran no? Descompte.
2: Sí.
5: Desgràcies, sí, tindran copeta a l'esquena i diran, nec, que vagi...
1: Ec, pues tirarem confet i tirarem tot el que mos dic.
6: Hola, bona tarda.
2: Hola.
1: Bona tarda.
5: Bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Bona tarda. En qui parlem?
6: Hola, bona tarda. Mira, que estaria interessat en aquestes entrades per a la festa esta.
2: Ei, molt bé.
1: En qui parlem? En qui parlem?
0: No sé, però
6: tots me coneixeu una mica, tots me coneixeu una mica, jo tinc moltes ganes de vindre.
1: Home, això és important, les ganes sobretot que no faltiguen. Me sona la veu, sí, l'accent, sí, l'accent.
0: És de Lleida, és de Lleida.
2: No,
0: és de
2: Lleida,
0: no? És de Lleida,
1: no? No, no. Me sona l'accent de per aquí a algun poble.
0: Sí, home.
6: Sí, sí, d'aquí, som d'aquí prop. Té una cosa, eh?
1: A veure.
6: Cervesa, que treballa no està permès, ho sabeu o què?
4: Com?
1: Pots, això.
0: Pots repetir, sisplau?
6: Això de beure cervesa mentre se treballa no està permès.
0: Si no cobres, sí. Si no cobres, sí.
6: Si se n'entera l'alcalde, vos tancarà tots, eh?
1: No es veu. Aquí no es veu. Aquí no es veu. Aquí no es veu.
6: Jo fa un rato ho he vist per Instagram, eh?
1: Ah,
2: no què?
0: No li passa a ma sogra.
1: Era Coca-Cola.
6: Deuen ser Coca-Cola.
1: Si era roig, era Coca-Cola.
5: 0-0.
6: Escolta, i esta festa, que és això? Que és lo ball dels jubilats o que és això?
1: Jo esta veu, no ho sé. Què diries? De Paús o de Xarta o de Perellí, no?
5: Jo penso que és de Tortosa.
6: Entra des d'estes per vindre un rato.
0: Tu ara mateix te l'acabes d'emportar dos
5: o 20,
0: però és per de falta. Però si en el vint de tots com tu, ho puc fer alguna cosa.
6: Però tindré entrades o no tindré entrades?
1: Bueno.
0: Tindràs entrades, home, tu t'obres les portes a tot arreu.
1: Si contesta la contrasenya, no? Li fiquem a prova. A veure, quina és la contrasenya?
6: Calu és l'alcalde de l'Arrabal.
1: Hola! Pues sí, l'has acertat, vols la contrasenya?
0: Ara ho he entès, tu ets polític, veritat? Que guanyes la vida ja, al món de no fotre res.
6: No, la vida no me la guanyo, la salut té.
1: Bueno, ara sí, diem qui és.
5: Ja l'has acertat, sí, qui és, ja, no? Sí.
0: Iván,
6: què feu?
0: Este
1: cachondeo. Iván, bravo,
0: García
1: Maixís,
0: eh?
1: El senyor alcalde.
0: Un dels meus súbdits, com a alcalde de Roda de Cristo. Iván, tio, moltes gràcies, loco. Jo me l'has
6: pegat. Vos he vist ara de fer Coca-Cola
1: Coca-Coletes, i aquí passen la tarda. I
2: nosaltres que mos pensàvem que era un camionero de Castelló.
1: Jo no l'he conegut, eh? Ho ha fet molt bé, que jo no l'he conegut, eh?
4: Ei, Calu, para. Tu com has pogut saber?
0: Jo com he pogut saber, perquè ho
4: porteu a la xarxa.
1: No, tu no ho saps, que tenen una connexió.
6: Tenim una connexió molt gran.
0: Moltes gràcies per tu. Molt endavant, Isant.
1: Molt endavant, molt endavant.
0: Si mos fan les 8.
6: Ah, pot. Mos veiem lo dijous diumenge.
1: Vinga, d'hora s'ha de fer.
2: Que millor!
1: Doncs bueno, família, és hora de deixar-ho perquè estem en rigorós directe i entre les notícies. Així que moltes gràcies, Jesús, moltes gràcies,
5: Pau. Moltes gràcies,
1: Pau. Diumenge.
5: Visca a fer punyetes, home.
0: Visca de la cara.
1: Recordeu, compreu les entrades, moltes entrades. Tuc.cat. Calu, Nati, vos estimo, una abraceta ben forta.
2: Una, és que la pròxima vegada estirem damunt i ha de caol.
1: I família, recordeu... Recordeu, escolteu-mos molt, abraceu-mos molt i...
7: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 8, us parla Pili García. Els partits a l'esquerra del PSOE defineixen les seves candidatures per les eleccions del 29 de novembre, quan falten 3 dies perquè acabi el termini per registrar coalicions. Moviment Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i els Comuns proposen Ada Colau com a candidata a la presidència del govern espanyol pel Front Ampli i fan una crida a la unitat d'esquerres. La proposta arriba després de l'acord entre Esquerra i Podem, que ha indignat els comuns. Podem no es presentarà a Catalunya i incorporarà representants a les llistes republicanes, mentre que Gabriel Rufián farà campanya a Irene Montero a la resta de l'Estat. I el rest d'Espanya viatgen avui a Ceuta en una visita marcada per les tensions amb el Marroc després de l'entrada massiva de migrants al juliol. Ahir, durant la desfilada militar del 12 d'octubre a Madrid, es van sentir xiulades i insults contra el president Pedro Sánchez. El Tribunal Suprem manté suspès el dret a vot pel 29 de novembre dels residents a l'estranger nacionalitzats a través de la llei de nets. El govern espanyol estudia recórrer al Tribunal Constitucional. I matí complicat a l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid després del caos d'ahir per l'incendi d'un tren AVE a Saragossa. La incidència va suspendre el servei gairebé 5 hores i va afectar 33 trens de Renfe i prop de 13.000 passatgers. Els trens tornen a circular, però es manté un tram de 25 quilòmetres de via única que pot provocar retards. Renfe investiga les causes de l'incendi. I encara a mobilitat, pel que fa al trànsit, augmenten les retencions als accessos a Barcelona. Destaquen 11 quilòmetres de cues a la Ronda de Dalt i 9 a la Litoral en direcció al Nus de Llobregat. A la C58 hi ha 7 quilòmetres de retencions entre Terrassa i Badia del Vallès en direcció a Barcelona i a l'AP7 6 quilòmetres de cua entre Barberà i Santa Perpètua en sentit Tarragona i 5 més al Papiol en direcció a Girona per una avaria que manté un carril tallat. També hi ha un carril tallat per un accident a la C17 a Granollers i a la C16 a Sant Cugat. I Badia del Vallès comença avui la retirada de l'amiant dels seus edificis. El municipi, construït fa 50 anys amb nombrosos elements de fibrociment, serà el primer d'Europa en eliminar íntegrament aquest material tòxic dels seus 5.400 habitatges. En esports, el Barça juga aquesta nit a les 9 contra el Galatasaray a Istanbul en la segona jornada de la Champions. Hansi Flick continua sense Rafinha i buscarà la segona victòria europea després de superar el Feyenoord. Pel que fa al temps, jornada estable i força assolellada amb núvols baixos i boires al matí. Temperatures que pujaran lleugerament, sobretot a Ponent, on es poden assolir puntualment els 30 graus.
8: Notícies en xarxa. We'll be right back.

0: Notícies en xarxa.
1: Molt bon dia, són les 9, us parla Pili García. El jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, preveu proposar entre aquest divendres i dimarts vinent l'arxivament de la causa contra Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig. La decisió arriba després que el Tribunal Constitucional avalés l'aplicació de l'amnistia al delicte de malversació vinculat al procés. Llarena espera rebre les al·legacions de les parts abans de dictar la resolució, que haurà d'elevar a la Sala Penal del Suprem perquè acordi l'arxivament definitiu. Les ordres de detenció contra tots tres ja van quedar sense efecte la setmana passada. I els partits a l'esquerra del PSOE defineixen les seves candidatures per les eleccions del 29 de novembre, quan falten tres dies perquè acabi el termini per registrar coalicions. Moviment Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i els Comuns proposen Ada Colau com a candidata a la presidència del govern espanyol pel Front Ampli i fan una crida a la unitat de les empreses de les esquerres. La proposta arriba després que l'acord entre Esquerra i Podem, que ha indignat els comuns, Podem no es presentarà a Catalunya i incorporarà representants a les llistes republicanes, mentre que Gabriel Rufián farà campanya a Irene Montero a la resta de l'Estat. El Tribunal Suprem manté suspès el dret de vot per al 29 de novembre dels residents a l'estranger nacionalitzats a través de l'anomenada Llei de Nets. El govern espanyol estudia recórrer al Constitucional. I l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid continua acumulant retards aquest matí després de l'incendi d'un tren AVE ahir a Saragossa. La incidència va provocar el caos a les estacions, amb gairebé 5 hores de suspensió de servei i prop de 13.000 viatgers afectats. La circulació ja s'ha restablert, però els trens han de passar per una sola via en un tram de la província de Saragossa amb la velocitat limitada a 80 km per hora. Renfe ha reorganitzat els serveis per minimitzar-ne els retards. I encara en mobilitat, pel que fa al trànsit, complicacions importants als accessos de Barcelona. Destaquen 11 quilòmetres de retencions a la Ronda de Dalt i 9 a la Litoral en direcció al Nus de Llobregat. A la A2 hi ha 10 quilòmetres de cues entre Castellbisbal i Sant Joan d'Espí. A la AP7 una avaria provoca 7 quilòmetres de congestió al Papiol en sentit Girona amb un carril tallat. També hi ha 6 quilòmetres de retencions entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès en sentit Tarragona i més de 7 quilòmetres a la C58 entre Terrassa i Badia del Vallès en direcció Barcelona. I el Fons Monetari Internacional eleva fins al 2,5% la previsió de creixement de l'economia espanyola per enguany, 4 dècimes més que el previst al juliol. També situa el creixement mundial en el 3,1% i el de la zona euro en el 1,1%. El Fons Monetari atribueix la resistència econòmica a la diversificació energètica i la inversió en intel·ligència artificial.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Pili García. Carles Puigdemont no tornarà a Catalunya abans de les eleccions generals el 29 de novembre, encara que se li apliqui l'amnistia. Així ho ha assegurat el seu advocat, Gonzalo Boye, que afirma que l'expresident té un pla de retorn que explicarà quan s'hagi aplicat íntegrament la llei. Mentrestant, el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, preveu proposar aquest divendres o dimarts vinent l'arxivament de la causa contra Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, després que el Tribunal Constitucional avalés l'amnistia del delicte de malversació. La decisió definitiva correspondrà a la Sala Penal del Suprem. I els partits a l'esquerra del PSOE defineixen les seves candidatures quan falten 3 dies perquè acabi el termini per registrar coalicions. Moviment Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i els Comuns proposen Ada Colau com a candidata a la presidència del govern espanyol pel Front Ampli i fan una crida a la unitat de les esquerres. La proposta arriba després de l'acord entre Esquerra i Podem, que ha indignat els comuns. Podem no es presentarà a Catalunya i incorporarà representants a les llistes republicanes, mentre que Gabriel Rufo farà campanya a Irene Montero a la resta de l'Estat. I l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid continua acumulant retards aquest matí després de l'incendi d'un tren AVE ahir a Saragossa. La incidència va provocar el caos a les estacions amb gairebé 5 hores de suspensió de servei i prop de 13.000 viatgers afectats. La circulació ja s'ha restablert, però els trens han de passar per una sola via en un tram a la província de Saragossa amb la velocitat limitada a 80 km per hora. Renfe ha reorganitzat els serveis per minimitzar-ne els retards. I nova incidència a Rodalies. Les línies R2, R2 Nord, R11 acumulen retards que poden superar els 25 minuts per uns actes vandàlics en un pas a nivell a Montcada i Reixac. Segons ha informat Renfe, la incidència està afectant la circulació dels trens en aquestes tres vies. I pel que fa al trànsit, redueixen les retencions als accessos a Barcelona, però encara hi ha complicacions. A l'AP7, una avaria provoca 9 quilòmetres de congestió entre Martorell i el Papiol en sentit Girona amb un carril tallat. A la Ronda Litoral es mantenen 9 quilòmetres de cua i a la de dalt 7, totes dues en direcció al nus de Trinitat del Llobregat. A la A2 hi ha 4 quilòmetres de retencions entre Sant Feliu de Llobregat i Cornellà en direcció Barcelona. També hi ha un carril tallat per un accident a l'AP7 a Tarragona en sentit sud. I pel que fa al temps, jornada estable i força assolellada amb núvols baixos i boires al matí. Les temperatures pujaran lleugerament, sobretot a Ponent, on es podran assolir els 28 graus i puntualment els 30. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Carles Puigdemont no tornarà a Catalunya abans de les eleccions generals del 29 de novembre, encara que se li apliqui l'amnistia. Així ho ha assegurat el seu advocat Gonzalo Boye, que afirma que l'expresident té un pla de retorn que explicarà quan s'hagi aplicat íntegrament la llei. Mentrestant, el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, preveu proposar entre aquest divendres i el dimarts l'arxivament de la causa contra Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, després que el Tribunal Constitucional avalés l'amnistia del delicte de malversació. La decisió definitiva correspondrà a la Sala Penal del Suprem. I també en política, els partits a l'esquerra del PSOE defineixen les seves candidatures quan falten 3 dies perquè acabi el termini per registrar coalicions. Moviment Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i els Comuns proposen Ada Colau com a candidata a la presidència del govern espanyol pel Front Ampli i fan una crida a la unitat de les esquerres. La proposta arriba després de l'acord entre Esquerra i Podem, que ha indignat els comuns, i Podem no es presentarà a Catalunya i incorporarà representants a les llistes republicanes, mentre que Gabriel Rufián farà campanya a Irene Montero a la resta de l'Estat. I l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid continua acumulant retards aquest matí després de l'incendi d'un tren AVE ahir a Saragossa. La incidència va provocar el caos a les estacions, amb gairebé 5 hores de suspensió del servei i prop de 13.000 viatgers afectats. La circulació ja s'ha restablert, però els trens han de passar per una sola via en un tram de la província de Saragossa, amb la velocitat limitada també a 80 km per hora. Renfe ha reorganitzat els serveis per tal de minimitzar els retards. I a banda, també en Rodalies, les línies R2, R2 Nord i R11 acumulen retards que poden superar els 25 minuts per uns actes vandàlics en un pas a nivell de Montcada i Reixac. Segons ha informat Renfe, la incidència ja està solucionada, però encara afecta la circulació dels trens d'aquestes tres línies. A tot plegat, s'hi suma ara una incidència que deixa sense funcionament la megafonia i també els monitors de les estacions. I el Fons Monetari Internacional eleva fins al 2,5% la previsió de creixement de l'economia espanyola per enguany 4 dècimes més del previst al mes de juliol. També situa el creixement mundial en el 3,1% i el de la zona euro en l'1,1%. L'FMI atribueix la resistència econòmica, la diversificació energètica i a la inversió de la intel·ligència artificial malgrat les tensions a l'Orient Mitjà. I pel que fa als esports, el Barça juga aquesta nit a les 9 contra el Galatasaray a Istanbul en la segona jornada de la Champions. Hansi Flick continua sense Rafinha i buscarà la segona victòria europea després de superar el Feyenoord. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Catalunya serà el territori més beneficiat per la nova ampliació de la planta judicial i fiscal de l'Estat amb 94 noves places de jutge i 47 de fiscal de cara al 2027. El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts la creació de 500 places de jutge i 200 de fiscal a tot l'Estat en la segona gran ampliació impulsada enguany pel govern espanyol. Catalunya empata amb Andalusia com a territori amb més noves places judicials i lidera el repartiment de fiscals. Les noves places es destinaran sobretot a la jurisdicció civil, social i penal i el repartiment s'ha fet en funció de la càrrega de treball, la litigiositat i la població. I Comissions Obreres i UGT han demanat al govern espanyol que la pujada del salari mínim interprofessional per al 2027 sigui com a mínim del 7%. Ho han anunciat avui durant la presentació a Madrid de la vaga general per l'habitatge de l'11 de novembre. La petició arriba després que el dijous passat comencessin els tràmits per actualitzar l'SMI amb una reunió entre la vicepresidenta segona Yolanda Díaz i també la comissió d'experts encarregada d'elaborar l'informe previ a la negociació amb patronal i sindicats. I Carles Puigdemont no tornarà a Catalunya abans de les eleccions generals del 29 de novembre, encara que se li apliqui l'amnistia. Així ho ha assegurat el seu advocat, Gonzalo Boye, que afirma que l'expresident té un pla de retorn que explicarà quan s'hagi aplicat íntegrament la llei. Mentrestant, el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, preveu proposar entre aquest divendres i el dimarts vinent l'arxivament de la causa contra Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig després que el Tribunal Constitucional avalés l'amnistia del delicte de malversació. I el Parlament lliurarà la medalla d'honor en la categoria d'or a la Ninotaire, Pilarín Vallès i al director i productor de cinema Pere Portabella. La mesa també ha acordat per unanimitat reconèixer l'Associació Catalana de Persones Expresses Polítiques del Franquisme, l'Associació Promemòria als Immolats per la Llibertat a Catalunya i el Centre Excursionista de Catalunya. Amb aquests guardons, la cambra vol destacar trajectòries vinculades al compromís amb Catalunya, la cultura, el reconeixement del territori i també la defensa de les llibertats i la memòria democràtica. I l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid continua acumulant retards aquest matí després de l'incendi d'un AVE ahir a Saragossa. La incidència va provocar el caos a les estacions amb gairebé 5 hores de suspensió del servei i prop de 13.000 viatges afectats. La circulació ja s'ha restablert, però els trens han de passar per una sola via en un tram de la província de Saragossa amb velocitat limitada a 80 km per hora. I a banda, també les línies R2, R2 Nord i R11 acumulen retards que poden superar els 25 minuts per uns actes vandàlics en un pas a nivell de Montcada i Reixac. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: media.
1: Antena Caro, la fórmula.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. Els reis Felip i Letícia han arribat ja a Ceuta en una visita qualificada d'històrica i marcada per la crisi migratòria oberta amb el Marroc. La visita arriba 2 mesos i mig després de l'entrada massiva de migrants a Ceuta que Felip VI va qualificar d'inacceptable violació d'una frontera espanyola i europea i voler significar, segons el govern espanyol, una recuperació de la normalitat. Els reis es reuniran també amb les autoritats locals i representants de la societat civil, visitaran un centre educatiu i participaran en un homenatge als migrants morts al cementiri musulmà de Sidi Embarek. I Catalunya serà el territori més beneficiat per la nova ampliació de la planta judicial i fiscal de l'Estat, amb 94 noves places de jutge i 47 de fiscal de cara al 2027. El Consell de Ministres ha aprovat avui la creació de 500 places de jutge i 200 de fiscal a tot l'Estat en la segona gran ampliació impulsada enguany pel govern espanyol. Catalunya empata amb Andalusia com a territori amb més noves places judicials i lidera el repartiment de fiscals. Les noves places es destinaran sobretot a la jurisdicció civil, social i penal, i el repartiment s'ha fet en funció de la càrrega de treball, la litigiositat, volíem dir, i la població. I Comissions Obreres i UGT han demanat al govern espanyol que la pujada del salari mínim interprofessional per al 2027 sigui com a mínim del 7%. Ho han anunciat avui durant la presentació a Madrid de la vaga general per l'habitatge de l'11 de novembre, una vaga a la qual també s'hi han sumat els sindicats STEC Internacional i USTEC i que portaran un bloc educatiu per reclamar millores salarials, menys ràtios i un reforç de les plantilles. I el Parlament lliurarà la medalla d'honor en la categoria d'or a la ninotaire Pilarín Vallès i també al director i productor de cinema Pere Portavella. La mesa també ha acordat per unanimitat reconèixer l'Associació Catalana de Persones Expreses Polítiques del Franquisme, l'Associació Promemòria als Immolats per la Llibertat a Catalunya i el Centre Excursionista de Catalunya. I l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid continua acumulant retards aquest matí després de l'incendi d'una via ahir a Saragossa. La incidència va provocar el caos a les estacions amb gairebé 5 hores de suspensió del servei i prop de 13.000 viatges afectats. A banda, també les línies R2, R2 Nord i R11 acumulen també retards que poden superar els 25 minuts per uns actes vandàlics en un pas a nivell a Montcada i Reixac, i a tot plegat s'hi suma també una incidència que deixa sense funcionament la megafonia i els monitors de les estacions. I també mobilitat. L'Alta Ribagorça i la Vall d'Aran estaran connectades des d'avui amb una nova línia de bus interurbà entre el pont de Suert i Viella. Es tracta d'un servei molt reivindicat al territori, pensat sobretot per facilitar els desplaçaments d'estudiants, treballadors i persones que han d'anar a l'Hospital de Viella.
0: Notícies en xarxa.
2: Serveis informatius d'Antena Caro.
3: Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
2: Els esports.
4: I ara el nostre informatiu, Miquel Àngel Campos, cap de premsa del Club Deportiu Roquetenc, ens fa el balanç de la jornada d'aquest passat cap de setmana i ens avança quins són els pròxims partits.
5: Molt bon dia. Una setmana més portem l'actualitat del Club Deportiu Roquetenc. Avui parlem dels partits que es van disputar el cap de setmana dels dies 10 i 11 d'octubre de 2026. I a diferència de la setmana anterior, no hi ha cap incidència meteorològica ni cap tipus i tots els partits previstos es van poder jugar sense cap problema. Per tant, anem a començar a desgranar resultats. Diríem primer que les lligues que depèn del Consell Esportiu del Baix Ebre començaran el proper cap de setmana, que el Roquetenc competirà amb 3 equips prebenjamins i 2 equips benjamins, i els que sí que estan en plena competició són els equips federats. Comencem per l'equip del Benjamí Roig, que va jugar al camp de l'Arres, un partit molt disputat que finalment el Roquetenc acabaria seguint per 4-3. Pel que fa als alevins, tots tres van jugar els seus partits previstos. El Roquetenc Roig guanyaria al camp de l'Escola Fritz per un resultat contundent de 0-10, va ser molt superior al Roquetenc Roig. Pel que fa al Roquetenc Groc, doncs va jugar amb els d'Enverge en un partit molt igualat i molt disputat, finalment acabaria sent per la mínima, va perdre per 5-4. I pel que fa a l'altre aleví, el Blau, doncs aquesta setmana ha jugat dos partits. Per una part, entre setmana va recuperar el partit pendent de la setmana anterior al camp del Perelló, on, millor dit aquí a Roquetes contra el Perelló, on va perdre per 5-8, i el cap de setmana va jugar el partit que tocava de la segona jornada contra el Sant Arba i també perdria en aquest cas per 3-10. Pel que fa a l'infantil, doncs aquí doncs, no va tenir opció, va jugar al camp de l'Alcanà i l'Alcanà va ser molt superior, va guanyar per 5-0. Pel que fa al cadet, doncs també perdria un partit de molts de gols aquí a casa contra el Mora Nova per 3-5. I pel que fa als juvenils, doncs no va haver sort, perquè l'equip juvenil de segona, doncs, perdria de manera clara i contundent al camp de l'Escó, un dels equips més potents de la categoria, per 13-1, no va tenir cap opció. I el juvenil de primer, doncs, tenia el derbi contra el Catalònia, un partit disputat el dissabte al migdia, amb moltíssima gent a la grada, molt d'ambient, la veritat és que feia goig poder a la grada amb tantíssima gent, era un derbi de juvenils, partit disputadíssim, intens, com s'esperia del derbi. El Roquetet, doncs, va tenir les seves opcions, però malauradament doncs, va faltar l'encert a la rematada final, i el Catalònia s'acabaria emportant el partit en una rematada de cap, en una falta lateral, a 4 minuts del final, per 1-2. Una llàstima, perquè el Roqueteng juvenil doncs, va competir prou bé, però no tindria sort en la rematada final i perdria aquest derbi contra el Catalònia. Ara passarem a parlar dels equips femenins, en què va haver sort diversa. Per una part, l'infantil femení doncs, guanyaria per 5-1 a l'Amposta B, i el juvenil femení de futbol 11 doncs, tenia un partit complicat, ja que jugava contra el Nàstic de Tarragona, un dels equips més potents de la categoria. El Roqueteng va competir bé la primera part, doncs va estar molt igualada, arribaríem al descans amb empat, però la segona part el Nàstic va ser molt superior i es va acabar imposant per 1-6. I ara ja passarem a parlar dels dos equips amateurs, l'equip Roqueteng B de quarta catalana i el Roqueteng A tercera catalana. Anem a començar per l'equip de quarta, del filial, que la quarta jornada doncs rebia aquí a casa l'Aldo B. Val a dir que l'Aldo B fins a llavors ho havia guanyat tot, tenia 9 punts, era líder, i el Roqueteng B doncs, volia aconseguir la primera victòria de temporada, i bé, doncs aquesta primera victòria doncs, arribaria, i de forma clara i contundent, i el Roqueteng s'imposaria per 6-1. Un partit en què als inicis l'Aldo B doncs, va sortir més fort, va enviar una pilota al pal al minut 1 de començar el partit, disposaria una bona ocasió també per a marcar, però el Roqueteng pràcticament la primera que va tenir no es va marcar. Oriol feria l'1-0, al minut 42 abans del descans Bernat faria el 2-0, que marxaríem al descans. La segona part, doncs, l'Aldo B va buscar reacció, va marcar el 2-1 al minut 63 per gol d'un gol de Xaraf, però al tram final del partit el Roqueteng va arribar molt més sencer físicament, va ser molt superior, va ser molt efectiu de cada porta i acabaria golejant per 6-1. Al minut 70 Oriol faria el 3-1, Far al minut 80 faria el 4-1, el mateix Oriol al minut 88 completaria el seu hat-trick particular fent el 5-1, i encara al descompte Víctor Bertomeu al 92 feia el 6-1 que arrodonia aquesta golejada. Per tant, una victòria necessària per al Roqueteng B, que li donarà confiança en aquesta inici de temporada, un equip nou, un equip pensat per a formar jugadors per al primer equip, però que bé, aquesta victòria, com dient, doncs és necessària per a millorar l'autoestima i la confiança d'aquest jove equip. Diem que la classificació de quarta catalana encapçala el Pinell, que de moment té 9 punts, i el Roqueteng ara mateix és 8è amb els 3 punts subats aquesta setmana, té 7 gols a favor i 9 en contra. Per baix tanca la Torre de l'Espanyol, que encara no ha puntuat. I el que faríem seria parlar del primer equip del Roqueteng de la Seca Catalana, doncs, que rebia aquí a casa la Joventut Esportiva Flix, un partit que venia després de 2 derrotes seguides contra la Cava i contra el Justi Maria, doncs el Roqueteng que volia retrobar-se en la victòria, i malauradament doncs, no va poder ser. Una nova derrota del Roqueteng, en aquest cas un partit en què no va tindre, una vegada més, no va tindre sort de cara a porta. El resultat final va ser 1-2, i anem a fer una mica de resum de com va anar el partit. La primera part doncs, va començar amb un joc igualat i anivellat. A partir del minut 15 el Roqueteng doncs, va ser molt superior fins al descans amb un joc molt efectiu amb posició de pilota i tenint moltes arribades. El Roqueteng disposaria fins al descans fins a 8 ocasions de gol, de les 3, d'aquestes 3 serien claríssimes, el que malauradament doncs, la falta d'encert doncs, va penalitzar, i arribem al descans amb 0-0, un partit que possiblement podria haver estat gairebé resolt. La segona part doncs, començava igual, però en el minut 55 doncs, arriba la jugada clau del partit. Es produeix una falta a la frontal de l'àrea del jugador del Flix, Jordi López, que executa la falta, xuta per sobre la barrera. Era un xut no gaire fort ni gaire col·locat, però malament el porter Roqueteng Izan, doncs, molestat pel sol, doncs, intenta blocar la pilota. La pilota aquesta li fa un estrany i s'acaba introduint des de la seva porteria. Un gol desgraciat, un gol que a més va fer molt de mal anímicament al Roqueteng, perquè en tot el que havia perdonat, i doncs, amb aquest gol en contra doncs, l'equip ho va acusar moltíssim, tot i això es va intentar refer-se. I en el 73 doncs, un altre moment clau del partit, una ocasió claríssima de Didac, que es planta sol davant del porter visitant, xuta el porter del Flix Pol a la punta del peu, desvia la pilota. Era una ocasió claríssima per poder empatar el partit, i a la jugada següent, transició ràpida dels Fritxancos, i Jordi López amb un xut que feia el 0-2, un excessiu càstig per al Roqueteng, que anímicament doncs, ho va acusar moltíssim. encara va tindre el Roqueteng, encara va tindre força per marcar un gol, el que es diu el gol de l'Esperança, al minut 93, amb una rematada de Didac, després d'una centrada de cap, que Didac, arribant sol al segon pal, es faria l'1-2. Gerard Cid va ser l'autor de la centrada, però malauradament no hi ha temps per més, perquè ja l'àrbitre s'hi veuria al final del partit i malauradament no és el que hem de sumar una nova derrota. La veritat és que han sigut tres derrotes seguides en què l'equip doncs ha competit molt bé, ha tingut moltes ocasions de gol, però aquesta falta d'encert i errades puntuals en defensa ens l'han pensat moltíssim. Aquesta és la valoració que feia el nostre tècnic Mario Javalores d'aquesta derrota contra el Flix.
6: Bé, jo penso que portem una dinàmica negativa com la resta de jornades, estem bé en quant a joc. Penso que l'equip ha entrat de la primera part i ha tingut nombroses ocasions per ficar-nos per davant. Tenim una molt clara de Didi, tenim una altra molt clara de Codor que ens haguéssim pogut ficar per davant. No entra, i a partir d'aquí, doncs, bueno, penso que la segona part possiblement no m'ha estat tan bé i se col·loquen en un bloc una mica més mig. I d'una mínima ocasió, que és un xut, una falta que és, penso que és poc perill, tenim la rada a la porteria i això fa que es posen 0-1. A partir d'aquí intentem anar a remolc, intentem arribar a porteria, tenim alguna ocasió per tal d'empatar el partit, no ho fem, i equips com lo Flix, com el Josep Maria, com la Cava, doncs tenen molt d'ofici, en qualsevol transició tenen jugadors que poden desequilibrar i que poden fer molt bé d'ell.
5: La classificació de tercera catalana, quan s'han jugat 3-4 jornades, doncs diríem que la domina clarament els dos equips del Delta. Josep Maria i la Cava ho han guanyat tot, tenen 12 punts, i ja eren favorits abans de començar la Lliga i ara encara doncs, ho estan ratificant. El Roqueteng ara mateix és 11 amb 3 punts sumats, té 10 gols a favor i 13 en contra, i per baix tancaria el Ginestà, que encara no ha puntuat en aquesta Lliga. Ara el que faríem seria repassar la propera jornada que tenen tots els equips en competició. Va dir que el proper cap de setmana està previst que comencen les lligues del Consell Esportiu del Baix Ebre, en què diuen encara s'han publicat els calendaris a falta de definir els equips que participaran finalment en cada lliga. El Roqueteng tindrà 3 equips de prebenjamins, un en la denominació de Roqueteng Roig, Roqueteng Groc i Roqueteng Blau, i també tindrà 2 equips de benjamins. Per tant, aquest any tindrà molta representació el Roqueteng en aquestes lligues de futbol base que ven del Consell Esportiu del Baix Ebre. I pel que fa als equips federats, doncs diem que l'equip Benjamí Roig federat jugarà aquí a casa contra el Josep Maria el dissabte, dia 17, a les 10 del matí. Els alevins tindran aquests partits. El Roqueteng Roig rebrà aquí a casa el Gandesa el diumenge, dia 18, a les 10 del matí. El Roqueteng Groc, en aquest cas, descansarà, té jornada de descans aquesta setmana. I el Roqueteng Blau Aleví té derbi al camp del Catalònia el dissabte, dia 17, a les 9 i mitja del matí. Pel que fa a l'infantil, doncs jugarà aquí a casa contra el Santa Bàrbara el dissabte, dia 17, a les 4 i mitja de la tarda, i el cadet es desplaçarà a la Sénia per a jugar contra l'equip Sénia el diumenge, dia 18, a les 12 del migdia. I els juvenils tindran aquests partits. Per una part, el juvenil de segona rebrà aquí a casa el Batea el dissabte, dia 17, a les 6 i quart de la tarda, i el juvenil de primera es desplaçarà a Santa Bàrbara el diumenge, dia 18, a les 12 del migdia. Pel que fa als femenins de base, doncs l'infantil femení jugarà aquí a casa contra l'Atlètic Mora Nova el diumenge, dia 18, a les 12 i mitja del matí, i pel que fa al juvenil femení, doncs es passarà a Torredembarra per a jugar el seu partit el diumenge, dia 18, a les 4 de la tarda. I la novetat aquesta setmana és que per fi comença la lliga de l'equip femení amateur de futbol 7. Finalment no s'ha pogut definir la lliga, malauradament només hi haurà 7 equips inscrits a la competició, serà una lliga una mica més descafeinada, i el que la federació ha decidit per a poder tindre una mica més d'al·licient i la lliga sigui més llarga, s'ha disputat un total de 4 voltes. Per tant, la lliga comença aquest cap de setmana i s'allargarà fins a final de maig amb 7 equips. El Roqueteng debutarà en aquesta lliga, el primer partit el jugarà a Santa Bàrbara contra l'equip de La Plana el diumenge, dia 18, a les 6 de la tarda. Per tant, el debut de les campiones que intentaran tornar-ho a guanyar tot en aquesta lliga, que a dia més jugarà finalment a 4 voltes. Pel que fa als amateurs masculins, tots dos jugaran fora. Diumenge per la tarda, l'equip del Roqueteng B ho farà a la Fatarella el diumenge, dia 18, a les 4 de la tarda, intentant doncs, que aquestes bones sensacions de la victòria contra l'Aldover tinguin continuïtat. I pel que fa al Roqueteng de tercera catalana, el primer equip doncs, es desplaça al sempre difícil camp del Perelló, on buscarà revertir aquesta dinàmica negativa de resultats. El partit està previst per el diumenge, dia 18, a les 4 i mitja de la tarda. Aquesta és l'opinió del nostre tècnic Mario Javaloy sobre el centre esports Perelló.
6: Bé, setmana pròxima hi ha partit contra el Perelló. Jo penso que és possiblement sí, ultimàtum, un partit molt, molt important. Veurem què passa durant la setmana, però bueno, necessitem revertir la situació, almenys a nivell de club, necessitem revertir la situació el més ràpid possible, perquè estàs en una dinàmica molt negativa i necessites sumar discurs.
5: I bé, després d'escoltar el tècnic, doncs fins aquí l'actualitat del Rocketing d'aquesta setmana, i la propera edició ja portem molt més resultats i més informació del Club Deportiu Rocketing.
2: Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
4: És moment ara al nostre informatiu de conèixer quina és la previsió del temps per a les pròximes hores. Ens ho explica des de la xarxa Lluís Mi Pérez.
7: Bon dia, comença la setmana feinera per la majoria i en el cas de les Terres de l'Ebre vindrà amb un temps que bàsicament ha de ser tranquil. Això no vol dir que hagi de ser assolellat al 100%, perquè de fet de núvols en tenim i en tindrem al llarg de les properes hores. Són núvols que quedaran més a les cotes baixes de l'Ebre, per tant cap al delta, a prop del mateix riu Ebre, a les fondalades, i en canvi a les muntanyes dels ports o ja al vessant aragonès cap a la banda del Matarranya o fins i tot de l'Alt Maestrat, ja cap a Castelló, aquí el cel estarà molt més obert. Els núvols que tindrem a prop del delta, ja diem, a les cotes baixes, difícilment deixaran pluja, per bé que sí que deixen un temps una mica mala visibilitat i amb ambient tèrbol. La temperatura agradable, de fet, a hores d'ara ha pujat una mica respecte ahir, i la tarda tornarà a ser força confortable amb moltes màximes que estaran festejant amb els 25 graus. El dimecres tindrem menys núvols que avui, però despertarem amb molta boira a les fondalades interiors. N'estem pendents a la xarxa.
0: Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El president Salvador Illa busca una resposta europea a la crisi de l'habitatge i fons específics per Catalunya. Illa és a Brussel·les amb la voluntat de liderar aquest debat, segons ha explicat la portaveu del govern, Sílvia Paneque.
2: Catalunya reclama una resposta conjunta, global, a les institucions europees, més enllà del que puguin fer els estats membres i més enllà del que es pugui fer des de Catalunya, i demanarem a la Unió Europea que es dissenyin marcs regulatoris que de manera dràstica regulin els habitatges d'ús turístic, per exemple, o que s'estableixin topalls en el lloguer.
0: El president també reclamarà la vicepresidenta executiva de la Comissió, Teresa Ribera, que la Unió Europea tingui en compte les especificitats del sector primari català a la vigília d'una nova tracturada dels pagesos. És dimarts 13 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Els Reis d'Espanya visiten Ceuta amb mig aplaudiments al president autònom Juan José Vivas i escridassada al ministre de Política Territorial, Sònia Quer.
3: Coincidint amb la visita, el Consell de Ministres ha aprovat un paquet de 45 milions d'euros en ajudes directes a la ciutat autònoma.
0: Caos i aglomeracions a l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid l'endemà de l'incendi d'un comboi.
3: Que obliga encara a circular per via única i que generarà retards encara els propers dies. A l'estació de Sants s'han viscut moments d'incertesa per accedir a les andanes, tot i que molts passatgers havien rebut avisos.
4: Nos enviaron un mensaje que estaba retrasado media hora por problemas en la vía de Madrid. Entonces eso es lo único que tenemos.
5: Cap a Madrid a les 8:25 i també m'han dit que se'm retardarà fins a les 9.
0: 4 de cada 10 noies han tingut pensaments suïcides al llarg de la seva vida.
3: Es tracta d'una proporció superior en un 61% a la dels nois. Ho alerta un estudi amb més de 4.000 participants, liderat pel Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
0: En cultura, la dibuixant Pilarín Vallès i el cineasta Pere Portabella rebran la medalla d'or del Parlament.
3: Ho ha decidit la mesa de la cambra, que també ha aprovat guardonar dues entitats Promemòria Democràtica i el Centre Excursionista de Catalunya.
0: Als esports, el Barça vol aconseguir la desena victòria consecutiva en competició oficial. Joan Barberà.
6: Els blaugranes juguen aquesta nit a les 9 al camp del Galatasaray en la segona jornada de la Lliga de Campions de Futbol, en un curs on estan invictes en totes les competicions.
0: Fem un cop d'ull al temps que ens espera. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Aquest dimarts està portant un temps variable en funció de la comarca. Mentre l'Alt Pirineu i a gran part, per exemple, del nord de Girona, el cel està destapat a hores d'ara. A les comarques de Tarragona, de Barcelona, també cap a la Catalunya central, tenim aquests núvols baixos, un temps una mica més carregat i fins i tot s'escapa alguna pluja. Fa poca estona que hi ha en alguns indrets del prelitoral barceloní i, de fet, al llarg de les immediates hores, alguns ruixats o algunes pluges més aviat locals anirem tenint a les muntanyes justament del prelitoral, per exemple, el Penedès, els Vallesos, també a la Selva, i en alguns indrets del Camp de Tarragona, especialment interior, per tant cap a l'Alt Camp o a les muntanyes del Baix Penedès. Encara més clarianes a l'Alt Pirineu, si de cas el de Lleida, amb alguns nuvolots, i també més clarianes a Ponent. Això farà que allà, a la terra ferma, és on pugi més la temperatura. El dimecres tindrem menys núvols que avui, però despertarem amb molta boira a les fondalades interiors. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Quer. Passen 3 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, reclama a la Unió Europea una resposta global a la crisi de l'habitatge, així com fons específics per Catalunya. Aquest és el motiu principal del viatge que està fent a Brussel·les, segons ha explicat la portaveu del govern, que també ha proclamat la voluntat del president de liderar el debat sobre la crisi de l'habitatge a escala europea. Illa també té una altra reivindicació a la seva agenda, la vicepresidenta executiva de la Comissió Europea, en concret a Teresa Ribera, a qui li vol reclamar que la Unió Europea tingui en compte les especificitats del sector primari català, just la vigília d'una nova protesta dels pagesos. Maite Polo, bon dia.
8: Bon dia. És el tercer viatge institucional de Salvador Illa a Brussel·les i va reclamar a la Unió Europea un seguit d'actuacions en matèria d'habitatge, que posi límits als fons especulatius i que les institucions europees impulsin de manera decidida l'habitatge social. Demanarà recursos econòmics per a Catalunya per acompanyar la construcció d'aquest nou parc. Ha explicat totes les demandes la portaveu del govern, Sílvia Paneque, després de la reunió d'avui del Consell Executiu.
2: Catalunya reclama una resposta conjunta, global, a les institucions europees, més enllà del que puguin fer els estats membres i més enllà del que es pugui fer des de Catalunya, i demanarem a la Unió Europea que es dissenyin marcs regulatoris que de manera dràstica regulin els habitatges d'ús turístic, per exemple, o que s'estableixin topalls en el lloguer.
8: Salvador Illa reunirà amb la vicepresidenta executiva de la Comissió, Teresa Ribera, i li reclamarà que la Unió Europea tingui en compte les especificitats del sector primari català. Illa reuneix la vigília de les mobilitzacions convocades per sindicats agraris de tot Catalunya a Barcelona.
0: Illa no és l'únic càrrec públic català que és aquests dies a Brussel·les, ja que la Diputació de Barcelona participa en una taula sobre l'envelliment actiu que es fa a la capital comunitària i que té per objectiu combatre l'edatisme. Són dues eines que pretenen cohesionar i enfortir les regions europees. L'habitatge per la gent gran serà també qüestió de debat. Enviada especial a Brussel·les, Mont Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. Milers d'experts i representants polítics fan debats, tallers i seminaris i és una oportunitat per descobrir projectes innovadors impulsats a escala local. La Diputació de Barcelona participa d'una taula sobre l'envelliment actiu i per combatre l'edatisme, dues eines que pretenen cohesionar i enfortir les regions europees. El diputat de Cicle de Vida i alcalde de Polinyà, Javier Silva, ha explicat a la xarxa com enfoca la trobada.
10: Un repte diferent a altres etapes, però és un repte perquè, d'una banda, ens trobarem cada vegada més generacions noves que no són propietàries i, per tant, això té un impacte concret en les polítiques públiques que hem de fer d'habitatge, i també ens trobarem amb, molt relacionat amb la soledat no desitjada. Hi ha un moment que les persones grans comencen a tenir aquesta soledat i l'habitatge pot estar molt relacionat amb positiu per evitar aquesta soledat.
9: El president Salvador Illa arriba avui a Brussel·les i demà participarà a la sessió plenària del Comitè de les Regions. A més, es reunirà amb representants de les comissions d'Agricultura i d'Habitatge del Parlament Europeu.
0: Tornem a Espanya. Els Reis han arribat aquest migdia a la ciutat autònoma de Ceuta en una visita que els durà també a Melilla i en la qual viatgen acompanyats del ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
3: En la rebuda de les autoritats als monarques, el públic ha aplaudit el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, i ha escridassat el ministre Torres. L'entrada dels Reis al Palau de l'Assemblea ha estat corejada pel crit Ceuta no es ven.
0: En paral·lel a aquesta visita dels Reis d'Espanya, el Consell de Ministres ha aprovat un paquet de 45 milions d'euros en ajudes directes a la ciutat autònoma de Ceuta. Es tracta de dues subvencions per cobrir despeses extraordinàries relacionades amb l'entrada massiva de migrants a finals de juliol. Carina Bellbé, bon dia.
11: Bon dia. L'objectiu del Reial Decret és, segons el govern espanyol, garantir l'estabilitat financera de Ceuta per mitigar la crisi migratòria de l'estiu. Una xifra, la de 45 milions, pactada amb el govern saudí, que li han de servir a la ciutat autònoma per sufragar despeses relacionades amb la salut pública, protecció civil o educació, entre d'altres. Irma Saiz és la ministra portaveu.
12: El viaje de sus majestades los reyes es muy importante, es un viaje histórico. Pero este gobierno va a seguir acompañando a Ceuta. Y hay una parte muy importante en la resolución de todas las crisis, que es el relanzamiento de una ciudad que estaba, como se ha referido muchas veces el ministro de Economía, que estaba en un buen momento económico. Y por eso, efectivamente, vamos a seguir acompañando, no solamente en esa parte migratoria, sino también con una apuesta muy importante en fondos para que Ceuta siga siendo una tierra próspera.
11: La ministra portaveu també ha qualificat d'extraordinària gravetat que el Suprem mantingui la suspensió de vot dels descendents d'exiliats nacionalitzats per anomenada llei de nets. Segons la ministra, en una democràcia el dret a vot s'ha de garantir i no restringir.
0: I en plena precampanya per les eleccions generals, un dia després de l'anunci de la coalició electoral entre Esquerra Republicana i Podem, els partits d'Esquerra han volgut evitar entrar en conflicte. Podem estén la mà als partits del Front Ampli, però els comuns ja tenen coll avall, que aniran per separat. David Navarro, bon dia.
13: Bon dia. Des del Congrés dels Diputats, la portaveu de Podem, Ione Belarra, ha celebrat l'acord amb Esquerra Republicana. Pensa que el tàndem Gabriel Rufián-Irene Montero és el que tothom estava esperant i que així es dona resposta a les demandes dels acampats a moltes places d'Espanya.
14: Hemos hecho una cosa histórica que no se veía desde la Segunda República ni desde la transición. Nuestra mano está abierta para que podamos seguir sumando esfuerzos a ese equipo que yo creo que es el que puede, es el equipo titular, es el equipo que puede salir a ganar este partido.
13: Al seu torn, al Parlament, el portaveu dels comuns, David Cid, ha evitat tornar a parlar de l'acord entre Esquerra i Podem. Per a Cid, l'objectiu de les eleccions del 29N és clar.
15: Jo crec que, insisteixo, al final, òbviament, no, tenim competidors electorals, però nosaltres no confonem mai l'enemic. Nosaltres tenim molt clar qui és l'adversari de cara al 29N, l'adversari es diuen Feijó i Abascal, es diuen PP i Vox.
13: Per a David Cid, la candidatura d'Ada Colau, amb el seu passat d'activista per l'habitatge, dona resposta a les demandes del carrer.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Tornem a Catalunya. Els passatgers de l'alta velocitat entre Figueres i Madrid continuen patint el desgavell causat per l'incendi d'un comboi ahir a la tarda que obliga a circular per via única i que provoca retards generalitzats, així com aglomeracions a les estacions. Uns retards d'almenys 15 minuts que encara s'allargaran els propers dies, segons ha informat el govern amb fonts de Renfe. A l'estació de Sants s'han viscut moments de caos a primera hora del matí perquè només els passatgers en via assignada podien accedir a les andanes. El Marc Dalmau ha passat el matí a l'estació. Bon dia, Marc.
16: Bon dia, els passatgers s'han aglomerat durant tot el matí davant de l'accés a les vies d'alta velocitat de l'estació de Sants per mirar d'esbrinar quan sortiria el seu tren. Allà diversos agents de Renfe miraven d'informar i posar ordre per fer passar cap a l'andana els viatgers del següent tren. En veure aquestes cues, alguns han buscat alternatives diverses, entre les quals hi havia canviar els bitllets de l'AVE per bitllets de trens regionals que no han estat afectats per aquesta incidència. Amb els que hem pogut parlar, destacar que durant la nit han rebut correus electrònics advertint dels retards.
4: Nos enviaron un mensaje que estaba retrasado media hora por problemas en la vía de Madrid. Entonces eso es lo único que tenemos.
5: Cap a Madrid a les 8:25 i també m'han dit que se'm retardarà fins a les 9. Sí, també m'he vist afectat per aquesta situació. Bé, espero arribar a l'hora, tinc classe aquesta tarda a Madrid.
16: Un retard d'entre 30 minuts i fins a 2 hores és el que s'han anat trobant els passatgers de la línia d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid.
0: Els usuaris de l'alta velocitat del Camp de Tarragona s'han carregat de paciència i de confiança abans d'agafar un tren fins a Saragossa o Madrid. La circulació ha mantingut els retards després de l'incendi que us explicàvem. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
3: Els usuaris que anaven aquest dimarts a agafar l'alta velocitat a l'estació del Camp de Tarragona confiaven en no trobar excessius problemes. Així ho espera Diego, que viatja a Madrid i confia que tot s'hagi normalitzat. I també Mila, que s'havia carregat avui de paciència abans d'agafar el tren.
17: Sí, me entré por las noticias y esas cosas que se quemó un ave y esas cosas. Uy, no sé, me espero todo menos eso, porque quiero viajar y esas cosas, pero con el Dios siempre adelante y bueno, que sea lo que Dios quiera. Espero encontrarme cosas buenas y que esté todo bien para no tener problemas al viajar.
18: Pues habrá que estar prevenidos para lo que sea, porque ya sé que ayer hubo un problema. O sea que, a ver, si es la cosa suave.
3: Els usuaris asseguren que els problemes a l'alta velocitat han sovintejat des de fa un any. Asseguren que es plantegen tornar a l'avió si han de fer nous desplaçaments fins a Madrid o al sud de la península.
0: Tampoc no ha estat un matí fàcil per al passatge de Rodalies. S'han registrat retards de 25 minuts de mitjana a les línies R2, R2 Nord i R11 per l'accident d'un camió que ha impactat contra una barrera de pas del pas de nivell de Montcada i Reixac.
3: A causa de l'impacte, la circulació de vehicles i vianants s'ha interromput fins que s'ha resolt la incidència. Després, els trens han anat recuperant progressivament la freqüència de pas habitual i això ha provocat retards generalitzats. A més, hi ha servei alternatiu per carretera entre Lleida Pirineus i la plana de Picamoixons, a les línies R13 i R14. Això s'ha afegit una incidència tècnica que ha deixat les estacions sense megafonia ni monitors.
0: I no deixem el transport públic, ja que Barcelona reforça el servei de metro de la línia 1 i la línia 5 per reduir el temps d'espera. A partir d'aquest dijous s'incorporarà un tren a les tardes dels dies feiners de la línia blava. I els dissabtes, tant la vermella com la blava, tindran dos combois més. Esther Minguell, bon dia.
19: Bon dia. A partir de dijous, de les 5 de la tarda a les 9 del vespre, la línia 5 del metro, que va de Cornellà a la Vall d'Hebron, tindrà un tren més i reduirà el temps d'espera a 2 minuts 45 segons. Els dissabtes, aquesta línia i també la vermella, la línia 1 que va de Bellvitge a Fondo, tindran dos combois més entre les 10 del matí i les 9 del vespre, deixant el temps d'espera en 5 minuts. Laia Bonet és la presidenta de TMB.
20: Poder garantir el bon servei que requereix un servei com el de metro, que està funcionant molt bé, però que justament això fa créixer la demanda i per tant necessitem anar ajustant de forma permanent la demanda al servei que oferim. Creix la demanda, doncs hem de créixer en servei.
19: Aquestes dues línies concentren el 60% del passatge i en els darrers 3 anys, els dissabtes, hi ha crescut entre un 10 i un 15% el nombre d'usuaris.
1: Notícies en xarxa.
0: Gairebé un quart de tres, 4 de cada 10 noies han tingut pensaments suïcides al llarg de la seva vida. Es tracta d'una proporció superior a la dels nois, fins a un 61% superior. Ho alerta un estudi amb més de 4.000 participants, liderat pel Parc Sanitari Sant Joan de Déu. Maite Polo.
8: Investigadores i professionals alerten que molts problemes de salut mental de les dones continuen sent invisibilitzats perquè la recerca i els models diagnòstics s'han construït històricament a partir de patrons masculins. Maria Ribas és adjunta a la Direcció de Salut Mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
6: Quan tu vas a un congrés científic i veus presentacions, te'n dones compte de que els resultats es presenten a nivell global. Hi ha símptomes i malestars que són diferents entre els nois i les noies. Les noies presenten més ansietat, més depressió, tenen la sensació de més estrès percebut, no? I tenen també més impulsivitat.
8: Maria Ribas explica que el pensament suïcida forma part de l'etapa de l'adolescència, uns anys en què els nois i noies entren per primer cop en contacte amb moltes dificultats de la vida que es tornaran a trobar després com a adults i pensen en aquesta possibilitat, la de llevar-se la vida, per tal d'evitar el patiment.
0: Preocupació de les cases de colònies a Catalunya pel boicot dels mestres de l'escola pública a les sortides escolars. El sector mou prop de 50 milions a l'any, però després de 5 mesos sense pràcticament colònies, l'activitat s'ha desplomat un 80% i ara el futur és incert.
3: Aquesta situació ha dut algunes famílies a plantejar-se organitzar pel seu compte les colònies dels seus fills. Pep Montes, gerent de l'Associació Catalana d'Empreses de Lleure, Educació i la Cultura, alerta que s'ha de vigilar com es gestionen aquests casos per no sortir de la legalitat. Són declaracions a la xarxa.
21: La realitat és que jurídicament és una mica ambigu. El Departament d'Educació estableix que les sortides durant el temps lectiu només es poden realitzar amb la participació de docents. Fer les activitats en temps lectiu sense els mestres implicaria que qui les promogui està promovent l'absentisme escolar, cosa que possiblement no està penada o no és sancionable, no hi ha cap regulació que ho faci, però efectivament entra en una situació d'una certa ambigüitat legal que pensem que no és ni bona ni necessària per al sector, per descomptat tampoc per a les famílies i per als infants.
0: Badia del Vallès ha arrencat avui una actuació històrica i llargament reivindicada, la retirada de l'amiant dels edificis de la ciutat. Construïda ara fa 50 anys per allotjar famílies treballadores, aquest municipi va incorporar fibrociment amb molts elements dels 5.400 habitatges que el conformen. Ara Badia es convertirà en la primera ciutat d'Europa que elimina de manera integral aquest material tòxic. Televisió de Sabadell, Josep Cullell.
22: L'inici de les obres tindrà un impacte directe en la circulació i l'estacionament de la zona. A partir d'ara quedarà prohibit aparcar al principi del carrer Algarve. Aquesta restricció es mantindrà activa fins que finalitzi l'ús de la maquinària pesant a la part posterior dels blocs de Porto. La zona afectada ja es troba senyalitzada i el consistori anirà actualitzant la informació sobre noves afectacions segons l'evolució dels treballs. De fet, l'alcalde Josep Martínez explicava que, amb l'inici de la retirada d'amiant, compleixen un deute històric que es tenia amb la ciutat de Badia.
23: D'alguna forma, el que fem és canviar tot el passat, no un passat que hem heredat amb amiant, i encara en el futur amb una ciutat molt més saludable i sobretot amb l'orgull de poder dir que comencem a ser la primera ciutat d'Europa lliure d'amiant.
22: La durada prevista de les obres és d'una jornada per comunitat sempre que no es produeixin incidències. No obstant això, s'ha establert un termini màxim de 3 dies per bloc en cas de condicions meteorològiques adverses o dificultats tècniques. Cal recalcar que totes les tasques es duran a terme íntegrament des de l'exterior dels edificis.
0: Aquesta retirada compta amb un pressupost inicial de 4 milions i mig d'euros i posa fi a anys de reclamacions per abordar la problemàtica.
3: Encara, però, quedaran per finalitzar altres actuacions. N'ha parlat a la xarxa Juan José Díaz, que és president de l'Associació de Veïns de Badia del Vallès.
24: Hemos hecho un trabajo exhaustivo y también gracias a los vecinos pues se ha podido realizar el mapa del amianto de Badia. También hay que decir otra cosa, y es que ahora quedan 38 comunidades que tienen que quitar los techos, que eso no entra dentro del presupuesto de los 4 millones y medio. Supongo que no habrá problema.
3: Justament avui el govern ha aprovat la regulació de la Comissió Catalana d'Erradicació de l'Amiant i ha incorporat entitats veïnals i el món municipal.
0: Passem avui també per les comarques gironines, ja que Saludables i Responsables és el model de fires pel qual aposta l'Ajuntament de Girona en l'edició d'aquest Sant Narcís. És per això que s'ha preparat un còctel sense alcohol i diversos espais segurs per gaudir d'unes bones barraques. Televisió de Girona, Marc Vives.
25: L'Escola d'Hostaleria i Turisme de Girona ha presentat avui, juntament amb l'Ajuntament de Girona, el nou còctel sense alcohol que estarà disponible per a les properes fires de Sant Narcís. anomenat Siset. El combinat incorpora suc de poma, llimona, xarop de pastís de poma i xarop de gingebre per donar-li el toc final. Se n'ha preparat 400 litres, que repartiran entre les barraques de les diferents entitats durant aquestes fires i les següents. D'altra banda, l'Ajuntament de Girona ha anunciat l'obertura d'un nou espai per detectar infeccions de transmissió sexual a través de proves autogestionades.
2: Tracta d'un nou punt d'atenció en salut sexual adreçat especialment als i les joves, però obert a tota la ciutadania. Aquest espai oferirà informació i assessorament sobre sexualitat, anticoncepció, salut emocional i drets sexuals i reproductius. Però a més, també s'hi podran fer proves ràpides i autogestionades d'infeccions de transmissió sexual.
25: D'aquesta manera, tothom qui es desplaci fins a la ciutat podrà gaudir d'unes fires sense alcohol a totes les barraques de la Copa i tindrà diversos espais per gaudir d'unes fires saludables i responsables.
0: Passem ara pel Ripollès, en concret per Espinavell, on avui se celebra la tria de mulats amb 300 animals. La tradicional fira ramadera torna enguany, com cada 13 d'octubre, després de la suspensió l'any passat a causa de la dermatosi nodular. Ràdio Ripoll, Paula Sayago, bon dia.
7: Bon dia, doncs, com bé deies, enguany amb uns 300 animals s'han omplert aquestes planes d'Espinavell amb una fira que, com deies també, doncs, ha recuperat tota la seva activitat després d'un any fluix per aquesta dermatosi nodular. Una tornada que ha sigut molt esperada principalment pels ramaders, però també per tots els visitants. És que, de fet, han sigut centenars les persones que han vingut d'arreu de Catalunya i fins i tot també de França. Des del consistori ens han destacat la satisfacció per aquesta recuperació, però també i sobretot per la quantitat de joves de la comarca que s'impliquen en la jornada, però també en el fet de mantenir les tradicions i en la ramaderia. Paral·lelament a aquesta Fira d'Espinavell s'han produït doncs, diverses parades amb productes de proximitat, en definitiva una jornada per reivindicar la importància del món local. Ara l'espera queda doncs, dijous una nova fira ramadera que en aquest cas passarà per la capital del Ripollès, per Ripoll.
0: Gràcies, Paula Sayago, des de Ràdio Ripoll. És moment per a la cultura. La dibuixant Pilarín Vallès i el cineasta Pere Portabella rebran la medalla d'or del Parlament. Ho ha decidit la Mesa de la Cambra, que també ha aprovat guardonar dues entitats, Promemòria Democràtica i el Centre Excursionista de Catalunya.
3: La ninotaire Pilarín Vallès rebrà la medalla d'or per ser una de les figures més reconegudes de la il·lustració catalana contemporània, amb més de 60 anys de trajectòria. El director de cinema Pere Portabella se li reconeix haver estat una figura clau en la recuperació de les llibertats. Justament, una altra de les guardonades és l'Associació Catalana de Persones Expreses Polítiques del Franquisme pels seus 50 anys de treball per la recuperació de la memòria democràtica. En el mateix sentit, també rebrà la medalla d'or l'Associació Promemòria dels Immolats per la Llibertat de Catalunya, amb un paper destacat en la dignificació del fossar de la Pedrera i en el record dels executats per la dictadura. Finalment, el Centre Excursionista de Catalunya se li reconeix ser pels seus 150 anys d'història com una de les entitats més representatives de la societat civil catalana.
0: I a Tarragona avui s'ha presentat una nova edició de la Tardor Literària, més de 120 activitats repartides per diferents espais de la ciutat. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
9: La iniciativa, impulsada per l'Ajuntament amb la col·laboració de biblioteques i entitats culturals, vol fomentar l'hàbit lector, especialment entre els joves, i reforçar el paper de la literatura com a eina de pensament crític i cohesió social. La consellera de Cultura, Sandra Ramos, ha remarcat com d'important és desenvolupar aquest hàbit.
10: Continuem treballant per extendre activitats literàries i, sobretot, per desplegar un dels eixos essencials dins del nostre pla estratègic de cultura, que és el foment de la lectura.
9: Entre les propostes destacades hi ha la presentació de En una gota a l'oceà d'Andreu Carranza, guanyadora del Premi Pini Soler, el projecte Veus i mirades compartides, que recull relats i il·lustracions d'una cinquantena de persones vinculades al barri de Sant Salvador, i diverses activitats que apropen la poesia i la creació literària als centres educatius.
0: I arriben els esports. Amb Joan Barberà, molt bon dia. El Barça vol aconseguir la desena victòria consecutiva en la competició oficial.
11: Bon dia, Marta. Els blaugrana juguen aquesta nit a les 9 al camp del Galatasaray en la segona jornada de la Lliga de Campions masculina de futbol, en un curs on estan invictes en totes les competicions en Lliga, 8 jornades i 8 partits guanyats, i en la màxima competició continental a l'estrena van golejar contra el Feyenoord holandès. El president del Barça, Joan Laporta, té clar que ara per ara són el millor equip d'Europa.
12: El Barça és el que, ho dic amb tota la humilitat, però penso que estem practicant el millor futbol d'Europa, i per tant el millor futbol del món. i altres equips que jo crec que també estan molt bé, com el PSG, com el Bayern de Múnich, doncs són equips que també són candidats a guanyar les competicions en les que participem, i després sempre salta algun equip que és una sorpresa i has d'estar atent a tot això, però a nivell de qualitat del futbol penso que en aquests moments som els que estem jugant millor.
11: A segona divisió, ahir el Girona va empatar al camp del Tenerife a un gol. Quique Álvarez és l'entrenador dels gironins.
4: A la primera ocasió hem marcat i crec que hem tingut 25 minuts que ens ha faltat mala llet, com es diu, per anar per ells, no? I per ser més... Jo crec que ells han notat el gol i nosaltres en aquells minuts pues, no hem sigut d'allò i després a sobre pues, hem regalat un gol.
11: En bàsquet a l'Eurolliga masculina, el Barça rep el Maccabi a 2:15 del vespre i a l'Eurocup masculina avui juga el Kitsanàs Manresa. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
5: El 120-83 rebut al Palacio de los Deportes de la Comunitat de Madrid deixa palès que l'equip necessita créixer per competir amb els equips de l'ACB, sobretot amb els que tenen nivell Eurolliga. L'equip necessita més solidesa defensiva i millorar la presa de decisions en atac. En aquesta situació arriba un partit contra un dels equips més potents de l'Eurocup. Carlos Flores és el tècnic assistent del Kitsanàs Manresa.
13: L'equip arriba en un moment en el que ha de demostrar si venim de la derrota que venim, és capaç de donar un pas endavant i competir a nivell físic, sobretot, que estem esperant que rendeixi l'equip. És veritat que la derrota de la que venim és dura, però té coses bones en les que ens hem de focalitzar i hem d'intentar aixecar l'equip per competir al màxim nivell.
5: El Manresa ha sumat una victòria i una derrota les dues primeres jornades de l'Eurocup. El partit serà a les 6 de la tarda al complicat pavelló Sinan Erdem d'Istanbul.
11: I a la FIBA Eurocup, el bàsquet Girona juga a la pista de l'Ostende belga.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé 2:15, hora de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrania.cat.
3: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
4: Com utilitzar la piscina per fer exercici saludable?
5: La piscina és un entorn excel·lent per fer exercici saludable, ja que l'aigua ofereix resistència natural i redueix l'impacte en les articulacions. Nedant o realitzant exercicis aquàtics es pot millorar la força muscular, la flexibilitat i la capacitat cardiovascular de manera segura i efectiva. Activitats com l'aquagym o caminar dins l'aigua són especialment beneficioses per a persones amb lesions o problemes articulars. A més, l'aigua tèbia pot ajudar a relaxar els músculs i alleujar el dolor. Incorporar a la piscina la teva rutina d'exercici és una manera divertida i refrescant de mantenir-se en forma i cuidar la salut.
3: Salut activa.
6: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
7: El medi aquàtic és ideal per persones que tinguin problemes articulars o que siguin grans. Val? Aquest medi aquàtic ens ajuda a disminuir la pressió que hi ha sobre les articulacions perquè no hi ha gravetat i ens ajuda que puguem moure'ns millor sense dolor. És molt important que quan vulguem anar a la piscina no pensem només en nedar, sinó que també pensem que també hi ha unes activitats que són més dinàmiques i més divertides, com l'aquagym, caminar dins de l'aigua i fer exercicis específics que dediqui al monitor, o fins i tot fer bicicleta estàtica dins de l'aigua, que se li diu aquabike. I molt important, abans d'introduir-se dins de l'aigua, hem de trencar la temperatura que tenim externa amb la que tenim interna, és molt diferent, llavors hem d'habituar el cos a aquesta temperatura, primer ens hauríem de refrescar amb una dutxa i després ja podríem començar a introduir-nos dins de la piscina per evitar aquest xoc tèrmic que podria provocar-nos un malestar general. Anar a piscina és un exercici molt complet tant per gent adulta, gent gran, com per infants, i és important que ens puguem mobilitzar allà dins i passar-nos-ho bé.
3: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.
8: Antena Caro, per escoltar música com aquesta. Antena Caro.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El president Salvador Illa busca una resposta europea a la crisi de l'habitatge i fons específics per a Catalunya. Illa és a Brussel·les amb la voluntat de liderar aquest debat, segons ha explicat avui la portaveu del govern, Sílvia Paneque.
2: Catalunya reclama una resposta conjunta, global, a les institucions europees, més enllà del que puguin fer els estats membres i més enllà del que es pugui fer des de Catalunya, i demanarem a la Unió Europea que es dissenyin marcs regulatoris que de manera dràstica regulin els habitatges d'ús turístic, per exemple, o que s'estableixin topalls en el lloguer.
1: El president també reclamarà a la vicepresidenta executiva de la Comissió Europea, Teresa Ribera, que la Unió Europea tingui en compte les especificitats del sector primari català. I avui els Reis d'Espanya visiten Ceuta. Mig aplaudiments al president autònom Juan José Vivas i una escridassada al ministre de Política Territorial. Coincidint amb la visita, el Consell de Ministres ha aprovat un paquet de 45 milions d'euros en ajudes directes a la ciutat autònoma. L'objectiu és garantir l'estabilitat financera. El Massaiz és la ministra portaveu.
3: El viaje de sus majestades los reyes es muy importante, es un viaje histórico. Pero este gobierno va a seguir acompañando a Ceuta. Y hay una parte muy importante en la resolución de todas las crisis, que es el relanzamiento de una ciudad que estaba, como se ha referido muchas veces el ministro de Economía, que estaba en un buen momento económico. Y por eso, efectivamente, vamos a seguir acompañando, no solamente en esa parte migratoria, sino también con una apuesta muy importante en fondos para que Ceuta siga siendo una tierra próspera.
1: PSC, Junts, Esquerra Republicana, Comuns i la CUP han tancat un acord sobre la llei de memòria democràtica que fixa un termini d'un any per retirar el monument de Tortosa i de 2 anys per la resta de simbologia franquista de l'espai públic. La normativa estableix multes per l'enaltiment al franquisme i danys a espais de memòria que van entre 200 i 150.000 euros. La llei també preveu crear una comissió tècnica de memòria que tindrà 2 anys per fer un informe en conclusions per reparar a les víctimes. La dibuixant Pilarín Vallès i el cineasta Pere Portavella rebran la medalla d'or del Parlament. Ho ha decidit la mesa de la cambra, que també ha aprovat guardonar dues entitats pro memòria democràtica, precisament el Centre Excursionista de Catalunya. La Ninotaire, Pilarín Vallès rebrà la medalla d'or per ser una de les figures més reconegudes de la il·lustració catalana amb més de 60 anys de trajectòria. El director de cinema Pere Portavella se li reconeix haver estat figura clau en la recuperació de les llibertats.

0: Chciałam.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Molt més que cançons que estimes. Tota la música.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El govern ha aprovat el Pla de Pobles, un nou instrument de suport als municipis de menys de 5.000 habitants i a les entitats municipals descentralitzades amb un impacte econòmic previst de 400 milions d'euros entre 2027 i 2030. El pla vol impulsar el reequilibri territorial i demogràfic i donar resposta a reptes com l'envelliment de la població, la pèrdua o estancament demogràfic, les dificultats d'accés a l'habitatge i la necessitat de reforçar serveis i oportunitats econòmiques. Sílvia Paneque és la consellera de Territori i també portaveu del govern.
2: Aquest és un nou instrument de suport precisament al món local, als municipis, específicament aquells municipis més petits, entorns més rurals. L'import global del Pla de Pobles és de 400 milions d'euros en quatre convocatòries, per tant 100 milions d'euros anuals, i té com a objectiu final treballar en l'àmbit del reequilibri territorial i demogràfic a Catalunya, és a dir, dit d'una altra manera, la lluita contra el despoblament o la generació d'oportunitats en entorns més allunyats dels entorns més urbans.
1: Els darrers temporals de pluges han fet rebaixar les reserves de sang i el banc de sang i teixits fa una crida per recuperar aquesta davallada. La situació no és crítica, ho volen aclarir. La cap de centres del banc de sang, Àgueda Encoetxea, ha titllat la situació de reserves ajustades i ha fet una crida per augmentar el nombre de donacions. Són declaracions a la xarxa.
3: Necessitem 1.000 donacions al dia per donar servei a tots els hospitals de Catalunya, però a dia d'avui el que ens passa és que no tenim un problema de subministrament, però sí que tenim un problema de la conseqüència d'aquests dies amb aquestes pluges i amb aquests aiguats importants, no? El que hem de fer, el que necessitem, i la crida és per això, és per recuperar una mica les reserves, perquè han davallat en comparació a com estàvem, no?
1: L'Hospital Universitari Vall d'Hebron ha aconseguit desobstruir la vena que transporta la sang de l'intestí i la melsa cap al fetge en 12 de 24 infants tractats des de 2018 mitjançant una tècnica pionera que evita haver de practicar una cirurgia oberta. El procediment, que es fa en dues petites punxades i amb l'ajuda de catèters, permet restablir la circulació sanguínia i prevenir complicacions greus com hemorràgies digestives, a diferència de la cirurgia tradicional que pot requerir una setmana d'ingrés hospitalari. Amb aquesta tècnica la recuperació és de menys de 24 hores. I a Tarragona s'ha presentat avui una nova edició de la Tardor Literària, amb més de 120 activitats repartides per diferents espais. Entre les propostes destacades, la presentació de En una gota a l'oceà, d'Andreu Carranza.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Rura. Un home de 95 anys ha mort aquesta tarda en un incendi que ha tingut lloc en un bloc de pisos del carrer Portbou al barri de Sants Badal. El foc ha començat a la tercera planta del número 2 del carrer i ha treballat fins a 8 dotacions dels bombers de Barcelona que han donat per extingit el foc poc abans de les 7 de la tarda. Els Mossos d'Esquadra es fan càrrec de la investigació, però sembla, segons han comunicat a la xarxa, que no hi ha indicis de criminalitat. L'incendi ha obligat a tallar la circulació del carrer de Sants en aquest punt i provoca afectacions a la D20 i al 52 de bus. I l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid ha començat aquesta tarda a recuperar progressivament la circulació després de l'incendi que va afectar ahir un comboi. A primera hora de la tarda, l'estació de Sants encara constatava que hi havia endarreriments al vestíbul. La megafonia informa els trens que circulen encara fora de l'horari habitual i recomanen als viatgers consultar la informació de la seva operadora. Els retards són d'entre 15 minuts i 2 hores segons Renfe. El govern català i també Renfe ha dit que les afectacions duraran encara uns dies. No deixem Barcelona ni la mobilitat perquè reforça el servei de metro de la línia 1 i la línia 5 per reduir el temps d'espera. A partir de dijous s'incorporarà un tren a les tardes, els dies feiners, a la línia blava i els dissabtes, tant a la vermella com a la blava, hi haurà dos convois a més. A partir de dijous, a les 9 del vespre, la línia 5 del metro, que va de Cornellà a la Vall d'Hebron, tindrà un tren més i reduirà el temps d'espera a 2 minuts i 45 segons. Laia Bonet és presidenta de TMB.
2: Poder garantir el bon servei que requereix un servei com el de metro, que està funcionant molt bé, però que justament això fa créixer la demanda i per tant necessitem anar ajustant de forma permanent la demanda al servei que oferim. Creix la demanda, doncs hem de créixer en servei.
1: Continuem parlant de mobilització de transports. Prop de 5 milions i mig de passatgers han passat per l'aeroport del Prat al setembre, una nova xifra rècord. Són un 2,6% més que el setembre passat. També l'aeroport de Reus registra bones xifres, amb un 5% més de passatgers que ara fa un any. Parlem de cultura. L'amor que venia amb taxi de la Cubana lidera les nominacions als 32 200 premis butaca, seguit de La mort i la primavera i El barquer. El musical de la Cumana suma 9 nominacions, mentre que els muntatges de La Veronal i El teatre lliure n'obtenen 8 cadascun. Julio Manrique, Clara Segura, Ali Regola i Xavi Albertí figuren entre els directors nominats.
0: Serveis informatius d'Antena Caro.
3: Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
0: Els esports.
4: I ara el nostre informatiu, Miquel Àngel Campos, cap de premsa del Club Deportiu Roquetenc, ens fa el balanç de la jornada d'aquest passat cap de setmana i ens avança quins són els pròxims partits.
5: Molt bon dia. Una setmana més portem l'actualitat del Club Deportiu Roquetenc. Avui parlem dels partits que es van disputar el cap de setmana dels dies 10 i 11 d'octubre de 2026. I a diferència de la setmana anterior, no hi ha cap incidència meteorològica ni cap tipus i tots els partits previstos van poder jugar sense cap problema. Per tant, anem a començar a desgranar els resultats. Diríem primer que les lligues que depèn del Consell Esportiu del Baix Ebre començaran el proper cap de setmana, que el Roquetenc competirà amb 3 equips prebenjamins i 2 equips benjamins, i els que sí que estan en plena competició són els equips federats. Comencem per l'equip del Benjamí Roig, que va jugar al camp de l'Arles, un partit molt disputat que finalment el Roquetenc acabaria seguint per 4 gols a 3. Pel que fa als alevins, tots ells van jugar els seus partits previstos. El Roquetenc Roig guanyaria al camp de l'Escola Fritz per un resultat contundent de 0 gols a 10, va ser molt superior al Roquetenc Roig. Pel que fa al Roquetenc Groc, doncs va jugar amb els d'Enverge en un partit molt igualat i molt disputat, finalment acabaria sent per la mínima, va perdre per 5 gols a 4. I pel que fa a l'altre aleví, el Blau, doncs aquesta setmana ha jugat dos partits. Per una part, entre setmana va recuperar el partit pendent de la setmana anterior al camp del Perelló, on, per exemple, millor dit aquí a Roquetes contra el Perelló, on va perdre per 5 gols a 8, i el cap de setmana va jugar el partit que tocava de la segona jornada contra el Sant Arba i també et perdria en aquest cas per 3 gols a 10. Pel que fa a l'infantil, doncs aquí doncs no va tenir opció, va jugar al camp de l'Alcanar i l'Alcanar va ser molt superior, va guanyar per 5 gols a 0. Pel que fa al cadet, doncs també perdria un partit de molts de gols aquí a casa contra el Mora Nova per 3 gols a 5. I pel que fa als juvenils, doncs no va haver sort, perquè l'equip juvenil de segona, doncs, perdria de manera clara i contundent el camp de l'Escó, un dels equips més potents de la categoria, per 13-1, no va tenir cap opció. I el juvenil de primer, doncs, tenia el derbi contra el Catalònia, un partit després del dissabte al migdia, amb moltíssima gent a la grada, molt d'ambient, la veritat és que feia goig poder a la grada amb tantíssima gent, era un derbi de juvenils, partit disputadíssim, intens, com s'esperia del derbi. El Roquetet, doncs, va tenir les seves opcions, però malauradament, doncs, va faltar l'encert a arribar a final, i el Catalònia s'acabaria emportant el partit en una arrebatada de cap, en una falta lateral, a 4 minuts del final, per 1-2. Una llàstima, perquè el Roquetenc juvenil, doncs, va competir prou bé, però no tindria sort en l'arrebatada final i perdria aquest derbi contra el Catalònia. Ara passarem a parlar dels equips femenins, en què va haver sort diversa. Per una part, l'infantil femení, doncs, guanyaria per 5-1 a l'Amposta B, i el juvenil femení de futbol 11, doncs, tenia un partit complicat, ja que jugava contra el Nàstic de Tarragona, un dels equips més potents de la categoria. El Roquetenc va competir bé la primera part, doncs va estar molt igualada, arribaríem al descans amb empat, però la segona part el Nàstic va ser molt superior i es va acabar imposant per 1-6. I ara ja passarem a parlar dels dos equips amateurs, l'equip Roquetenc B de quarta catalana i el Roquetenc A de tercera catalana. Anem a començar per l'equip B de quarta, del filial, que la quarta jornada, doncs, rebia aquí a casa l'Aldo B. Val a dir que l'Aldo B fins a llavors ho havia guanyat tot, tenia 9 punts, era líder, i el Roquetenc B, doncs, volia aconseguir la primera victòria de la temporada. I bé, doncs, aquesta primera victòria, doncs, arribaria, i de forma clara i contundent, i el Roquetenc s'imposaria per 6-1. Un partit en què als inicis l'Aldo B, doncs, va sortir més fort, va enviar una pilota al pal al minut 1 temps de començar el partit, disposaria d'una bona ocasió també per a marcar, però el Roquetenc, pràcticament la primera que va tenir, doncs, ho va marcar. Oriol feria l'1-0, al minut 42 abans del descans Bernat faria el 2-0, que marxaríem al descans. La segona part, doncs, l'Aldo B va buscar la reacció, va marcar el 2-1 al minut 63 per un gol de Xaraf, però al tram final del partit el Roquetenc va arribar molt més sencer físicament, va ser molt superior, va ser molt efectiu de cada porta i acabaria golejant per 6-1. Al minut 70 Oriol faria el 3-1, Fara al minut 80 faria el 4-1, el mateix Oriol al minut 88 completaria el seu hat-trick particular fent el 5-1, i encara el descompte, Víctor Bertomeu, el 92, feia el 6-1, que arrodonia aquesta golejada. Per tant, una victòria necessària per al Roquetenc B, que li donarà confiança en aquesta inici de temporada, un equip nou, un equip pensat per a formar jugadors per al primer equip, i però que bé, aquesta victòria, com dient, doncs, és necessària per a millorar l'autoestima i la confiança d'aquest jove equip. Diem que la classificació de quarta catalana encapçala el Pinell, que de moment té 9 punts, i el Roquetenc ara mateix és 8è, amb els 3 punts subats aquesta setmana, té 7 gols a favor i 9 en contra. Per baix tanca la Torre de l'Espanyol, que encara no ha puntuat. I el que faríem seria parlar del primer equip del Roquetenc de la Sèrie Catalana, doncs, que rebia aquí a casa la Joventut Esportiva Flix, un partit que venia després de 2 derrotes seguides contra la Cava i contra el Justi Maria, doncs el Roquetenc que volia retrobar-se en la victòria, i malauradament, doncs, no va poder ser. Una nova derrota del Roquetenc, en aquest cas un partit en què no va tindre, una vegada més, no va tindre sort de cara a porta. El resultat final va ser 1-2, i anem a fer una mica de resum de com va el partit. La primera part, doncs, va començar amb un joc igualat i anivellat. A partir del minut 15 el Roquetenc, doncs, va ser molt superior fins al descans amb un joc molt efectiu, amb posició de pilota i tenint moltes arribades. El Roquetenc disposaria fins al descans fins a 8 ocasions de gol, d'aquestes 3 serien claríssimes, el que malauradament, doncs, la falta d'encert, doncs, va penalitzar, i arribem al descans amb 0-0, un partit que possiblement podria haver estat gairebé resolt. La segona part, doncs, començava igual, però en el minut 55, doncs, arriba la jugada clau del partit. Es produeix una falta a la frontal de l'àrea de el jugador del Flix, Jordi López, que executa la falta, xuta per sobre la barrera. Era un xut no gaire fort ni gaire col·locat, però malament el porter Roquetenc Izan, doncs, molestat pel sol, doncs, intenta blocar la pilota. La pilota aquesta li fa un estrany i se l'acaba introduint des de la seva porteria. Un gol desgraciat, un gol que a més va fer molt de mal anímicament al Roquetenc, perquè en tot el que havia perdonat i, doncs, amb aquest gol en contra, doncs, l'equip ho va acusar moltíssim. Tot i això, es va intentar refer-se. I en el 73, doncs, un altre moment clau del partit, una ocasió claríssima de Didac, que es planta sol davant del porter visitant, xuta, el porter del Flix Pol a la punta del peu desvia la pilota. Era una ocasió claríssima per poder empatar el partit, i a la jugada següent, transició ràpida dels Fritxancos, i Jordi López en un xut que feia el 0-2, un excessiu càstig per al Roquetenc, que anímicament, doncs, ho va acusar moltíssim. encara va tindre el Roqueteng, encara va tindre força per marcar un gol, el que es diu el gol de l'Esperança, al minut 93, amb una rematada de Didac, després d'una centrada de cap, que Didac, arribant sol al segon pal, ens faria l'1-2. Gerard Cid va ser l'autor de la centrada, però malauradament no hi temps per més, perquè ja l'àrbitre xiularia al final del partit, i malauradament el Roqueteng que sumava una nova derrota. La veritat és que han sigut tres derrotes seguides en què l'equip ha competit molt bé, ha tingut moltes ocasions de gol, però aquesta falta d'encert i errades puntuals en defensa ens l'han pensat moltíssim. Aquesta és la valoració que feia el nostre tècnic Mario Javalores d'aquesta derrota contra el Flix.
6: Bé, jo penso que portem una dinàmica negativa com la resta de jornades. Estem bé en quant a joc. Penso que l'equip ha entrat bé la primera part i ha tingut nombroses ocasions per ficar-nos per davant. Tenim una molt clara de Didi, tenim una altra molt clara de Codor que ens haguéssim pogut ficar per davant. No entra, i a partir d'aquí, doncs, bueno, penso que la segona part possiblement no m'ha estat tan bé i se col·loquen en un bloc una mica més mig, i d'una mínima ocasió que és un xut, una falta que és, penso que és poc perill, tenim l'errada a la porteria i això fa que es posen 0-1. A partir d'aquí intentem anar remolc, intentem arribar a porteria, tenim alguna ocasió per tal d'empatar el partit, no ho fem, i equips com lo Flix, com el Josep Maria, com l'acaba, doncs tenen molt d'ofici, en qualsevol transició en tens jugadors que poden desequilibrar i que poden fer molt bé d'ell.
5: La classificació de tercera catalana, quan s'han jugat 3-4 jornades, doncs diríem que la domina clarament els dos equips del Delta. Josep Maria i l'acaba, ho han guanyat tot, tenen 12 punts, i ja eren favorits abans de començar la Lliga i ara encara doncs, ho estan ratificant. El Roqueteng ara mateix és 11 amb 3 punts sumats, té 10 gols a favor i 13 en contra, i per baix tancaria el Ginestà, que encara no ha puntuat en aquesta Lliga. Ara el que faríem seria repassar la propera jornada que tenen tots els equips en competició. Va dir que el proper cap de setmana està previst que comencen les lligues del Consell Esportiu del Baix Ebre, en què diuen encara s'han publicat els calendaris a falta de definir els equips que participaran finalment en cada lliga. El Roqueteng tindrà 3 equips de prebenjamins, un en la denominació de Roqueteng Roig, Roqueteng Groc i Roqueteng Blau, i també tindrà 2 equips benjamins. Per tant, aquest any tindrà molta representació el Roqueteng en aquestes lligues de futbol base que ven del Consell Esportiu del Baix Ebre. I pel que fa als equips federats, doncs diem que l'equip Benjamí Roig federat jugarà aquí a casa contra el Josep Maria el dissabte, dia 17, a les 10 del matí. Els alevins tindran aquests partits. El Roqueteng Roig rebrà aquí a casa el Gandesa el diumenge, dia 18, a les 10 del matí. El Roqueteng Groc, en aquest cas, descansarà, té jornada de descans aquesta setmana. I el Roqueteng Blau Aleví té derbi al camp del Catalònia el dissabte, dia 17, a les 9 i mitja del matí. Pel que fa a l'infantil, doncs jugarà aquí a casa contra el Santa Bàrbara el dissabte, dia 17, a les 4 i mitja de la tarda, i el cadet es desplaçarà a la Sénia per jugar contra l'equip senyeny el diumenge, dia 18, a les 12 del migdia. I els juvenils tindran aquests partits. Per una part, el juvenil de segona rebrà aquí a casa el Batea el dissabte, dia 17, a les 6 i quart de la tarda, i el juvenil de primera es desplaçarà a Santa Bàrbara el diumenge, dia 18, a les 12 del migdia. Pel que fa als femenins de base, doncs l'infantil femení jugarà aquí a casa contra l'Atlètic Mora Nova el diumenge, dia 18, a les 12 i mitja del matí, i pel que fa al juvenil femení, doncs es passarà a Torredembarra per a jugar el seu partit el diumenge, dia 18, a les 4 de la tarda. I la novetat aquesta setmana és que per fi comença la lliga de l'equip femení amateur de futbol 7. Finalment no s'ha pogut definir la lliga, malauradament només hi haurà 7 equips inscrits a la competició, serà una lliga una mica més descafeinada, i el que la federació ha decidit per a poder tindre una mica més d'al·licient i la lliga sigui més llarga, s'ha disputat un total de 4 voltes. Per tant, la lliga comença aquest cap de setmana i s'allargarà fins a final de maig amb 7 equips. El Roqueteng debutarà en aquesta lliga, el primer partit el jugarà a Santa Bàrbara contra l'equip de La Plana el diumenge, dia 18, a les 6 de la tarda. Per tant, el debut de les campiones que intentaran tornar a guanyar tot en aquesta lliga, que a dia més jugarà finalment a 4 voltes. Pel que fa als amateurs masculins, tots dos jugaran fora. Diumenge per la tarda, l'equip del Roqueteng B ho farà a la Fatarella el diumenge, dia 18, a les 4 de la tarda, intentant doncs, que aquestes bones sensacions de la victòria contra l'Aldover tinguin continuïtat. I pel que fa al Roqueteng de tercera catalana, el primer equip doncs, es desplaça al sempre difícil camp del Perelló, on buscarà revertir aquesta dinàmica negativa de resultats. El partit està previst per diumenge, dia 18, a les 4 i mitja de la tarda. Aquesta és l'opinió del nostre tècnic Mario Javaloy sobre el centre esports Perelló.
6: Bé, setmana pròxima hi ha partit contra el Perelló. Jo penso que és possiblement sí, ultimàtum, un partit molt, molt important. Veurem què passa durant la setmana, però bueno, necessitem revertir la situació, almenys a l'EBI de club, necessitem revertir la situació el més ràpid possible, perquè estàs en una dinàmica molt negativa i necessites sumar discurs.
5: I bé, després d'escoltar el tècnic, doncs fins aquí l'actualitat del Rocketing d'aquesta setmana i la propera edició ja portem molt més resultats i més informació del Club Deportiu Rocketing.
0: Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
4: És moment ara al nostre informatiu de conèixer quina és la previsió del temps per a les pròximes hores. Ens ho explica des de la xarxa Luismi Pérez.
7: Bon dia, comença la setmana feinera per la majoria i en el cas de les Terres de l'Ebre vindrà amb un temps que bàsicament ha de ser tranquil. Això no vol dir que hagi de ser assolellat al 100%, perquè de fet de núvols en tenim i en tindrem al llarg de les properes hores. Són núvols que quedaran més a les cotes baixes de l'Ebre, per tant cap al delta, a prop del mateix riu Ebre, a les fondalades, i en canvi a les muntanyes dels ports o ja al vessant aragonès cap a la banda del Matarranya o fins i tot de l'Alt Maestrat, ja cap a Castelló, aquí el cel estarà molt més obert. Els núvols que tindrem a prop del delta, ja diem, a les cotes baixes, difícilment deixaran pluja, per bé que sí que deixen un temps una mica mala visibilitat i amb ambient tèrbol. La temperatura agradable, de fet, a hores d'ara ha pujat una mica respecte ahir, i la tarda tornarà a ser força confortable amb moltes màximes que estaran festejant amb els 25 graus. El dimecres tindrem menys núvols que avui, però despertarem amb molta boira a les fondalades interiors. N'estem pendents a la xarxa.
8: Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.

Antena Caro. Marcant el teu ritme. Connecta't amb tu.

0: més que cançons que estimes. Antena Caro. Tota la música.
1: I just hope that someday someone would love me.